vista i quan mos creuàvem mos solíem mirar de reull. Mos saludàvem cada dia, no sé què em passava, que ja me quedava amb un dolce regust. Durant la meva feina no

se vida, passando tira a tira, mordugué per caminhos diferentes. Mirau per on s'altre dia, de forma imprevista, de cap me tornaren record d'aquell temps. Un diumenge cap vespre, dissabte de festa, una

0: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.
1: Sofia, que escoltes?
2: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
1: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
2: Les veus que connecten amb el teu poble.
1: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
2: El 107.9, Ràdio Pollença.
3: És l'aniversari d'un conegut teu? Dóna-li una sorpresa i dedica-li una cançó. Contacta amb nosaltres a radio@ajpollenca.net, al 971 53 54 55 o al Facebook de Ràdio Pollença.
4: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
5: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
6: Ràdio Pollença és comunitat.

Escolta el temps, meteorologia, curiositats i refranys amb Joan Cifra, cap de marineria del Reial Club Nàutic del Port de Pollença.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolt Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
2: No, la
1: meva
2: no, la teva.
1: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: La teva ràdio.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la de tots.
4: Molt bon dia a tothom, són les 9
5: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
6: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
4: Cada dematí, de dilluns a divendres, a partir de les 9, fem un repàs a les notícies destacades de la jornada.
7: Hola, bon dia i molt bon dia per tothom.
4: També fem una ullada a la previsió meteorològica.
6: Si voleu estar al dia de tot el que passa al municipi, no deixeu de sintonitzar-nos al 107.9 de la FM.
4: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
8: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
9: Els programes, les entrevistes i les seccions de la setmana els pot tornar a escoltar a radiopollença.net entre la secció d'àudios i posat al dia.
10: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
6: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
11: Josca en terra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
6: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
12: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
6: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
13: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
6: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
4: Acabeu d'escoltar l'emissió en directe del ple de l'Ajuntament de Pollença.

La ressaca es borra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

els adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre desmunten l'orquestra, que fora s'ensorri el mar.

0: Són les 9 del matí. Repassant les qüestions més destacades d'aquest dilluns, la patronal Valeval estudia la presentació d'un recurs contra la llei que des d'avui limita l'accés de vehicles a Eivissa i que estableix un màxim de 14.000 vehicles de lloguer, 2.000 manco que l'hem passat. Ho ha confirmat fa uns minuts el seu president a l'informatiu matí, Cristóbal Herrera, manté que els cotxes de lloguer no són l'origen dels problemes de congestió de tràfic que presenta l'illa, ja que els embossos es registren tot l'any.
1: Per això ara estudien la presentació d'un recurs. En paral·lel, cada empresa també pot reclamar danys patrimonials perquè els han avisat, diu, amb molt poca antelació del nombre total de vehicles que podran posar al mercat aquest estiu.
2: Cada empresa tendrá que analizar el impacto económico que el retraso está teniendo para las empresas y decidir si quieren presentar o no un recurso por responsabilidad patrimonial de l'administració.
1: El conseller de Mobilitat d'Eivissa, Mariano Joan, diu que l'any que ve podran preveure-ho amb més temps perquè confirma que la xifra màxima es mantindrà.
3: És que aquest cupo ja és per 2 anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval doncs puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any,
1: avui,
3: sinó l'any que ve.
1: Avui també entra en vigor la limitació a Formentera i el Consell de Mallorca anunciarà novetats també pel que fa a la seva pròpia futura llei de regulació de l'afluència de vehicles.
0: I atenció si sou residents a Palma, perquè avui la targeta ciutadana deixa de funcionar com a títol de transport després de 27 anys en marxa. A partir d'ara, viatjant l'EMT, es necessitarà la nova targeta única o la targeta intermodal que continua funcionant i que es pot emprar també en el bus interurbà, el tren i el metro. Connectam amb la plaça d'Espanya, un dels punts de més trànsit de passatgers. Cristina Bausà, bon dia. Els usuaris n'estaven assabentats del canvi?
4: Bon dia, hem de dir que sí, que els usuaris habituals estaven assabentats d'aquests canvis i també estan contents amb la modificació, ja que aquesta targeta també els serveix per utilitzar els busos interurbans, el tren i el metro, així com dèiem ara, i això és el que ens han explicat avui de matí.
5: Sí, claro, obviamente es más cómodo, porque así ya uno con una sola tarjeta va a utilizar tanto el tren, el bus, y así se le facilitan, ¿no?, las cosas, porque no va a tener que sacar varias tarjetas a la vez, sino una sola.
6: Tener una tarjeta mejor que dos, que tenemos la cartera llena de tarjetas.
7: Me parece muy bien que haya una sola tarjeta para utilizarlo, es más cómodo.
4: Des del mes d'octubre fins ara s'han emès més de 175.000 targetes i en les pròximes setmanes es durà a terme el traspàs del saldo moneder des de la targeta ciutadana cap a la targeta única i es farà de manera automàtica.
0: Gràcies, Cristina. I aquesta matinada ha arribat una barca amb migrants a la platja de Can Pere Antoni a Palma.
1: Hi viatjaven 4 persones d'origen magrebí que se sumen a les 177 que van arribar durant la jornada d'ahir a les costes de les Balears a bord de 9 barques.
0: I avui acaben part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: L'IVA de la llum i el gas natural tornen a pujar al 21%, que és el seu percentatge habitual, sí que es manté el descompte dels imposts sobre els hidrocarburs. El president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, creu que s'haurien d'haver mantingut tots els descomptes.
8: El riesgo del incremento de los suministros es patente y, por lo tanto, entendemos que se tendría que haber mantenido esta rebaja.
0: I els resultats de les eleccions presidencials a Colòmbia evidencien una forta polarització política i obliguen a anar a una segona volta amb dues candidatures totalment antagòniques.
1: Es tracta del representant de l'extrema dreta, Abelardo de la Espinella, i Iván Cepeda, de Pacto Histórico d'Arrels Polítiques Comunistes. L'actual president, Gustavo Petro, no reconeix els resultats.
0: Arribam a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon dilluns.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IV3 Ràdio.
10: A Ràdio Pollença són moltes les persones que treballem perquè tu, sense sortir de casa, puguis estar informat de tota l'actualitat del municipi. Entre tots, feim el poble que volem. Gràcies per sintonitzar-nos.
11: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del Port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
12: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
13: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Molt bon dia, 9 i 6 minuts del dematí. Avui és dilluns 1 de juny, encetam, més encetam setmanes i aquí estem preparats per contar-vos moltes coses. Bon dia, Bruno.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Jaume.
2: Molt bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
2: Aquí.
1: Molt bé, moltes coses aquest cap de setmana, no? Pollença, que sí, la Belenguera, que sí, festa dissabte, perquè va guanyar un Pollença i Port.
0: Pollença va guanyar i ara encara té més partits, no?
1: Sí, sí, sí. Després ho contarem, però sí, estan molt contents. I a més, van guanyar bastant fàcil. M'han dit, jo no vaig veure un partit, però...
0: Molta afició va anar a fer els i companyies, sí, sí, sí. N'hi ha que se'n varen anar a escoltar... Dani Martín... Hi havia molta gent de Pollença en aquest concert, no, Bruno?
1: Sí, sí, estem per tot, el de Pollença, sí, sí. Però sí, molt guai el concert i moltíssima, moltíssima gent de Pollença, regidors, regidores, ciutadans, ciutadanes, sí, sí, sí.
0: 14.000 persones han llegit, eh?
1: Sí, 56 euros l'entrada, pot fer comptes.
0: Bona caixa.
1: Sí, pot comprar un cotxe nou.
0: En Jaume, vas nedar, Jaume, aquest cap de setmana.
2: Vaig nedar. Fa molta calor, ha pujat moltíssim la temperatura. Avui fa com un encapotament que encara fa més calitja. Però sí, vaig poder anar a nedar, vaig poder fer un poc de tot, una mica de tot, sí.
0: I de l'estiu que és astrològic, astronòmic, encara no ha arribat, però avui de mateix sentia les notícies que avui, 1 de juny, comença... l'estiu ara me'n voy a de meteorològic, crec.
2: Sí, vaig sentir cosa.
0: Avui meteorològic i 21 de juny és ja quan és oficial. I de la que l'oci sí, mos ha arribat prest
1: bé,
0: enguany.
1: Bé, dijous mos plourà una estona, en teoria.
0: Bé. Ara, escolta,
1: hi ha un oasis.
0: Ah, sí? Però una treva per tornar més que l'o. Bé, en Jaume mos ho contarà d'aquí una estona, perquè el dilluns ja sabeu que tenim en Jaume Reinés que mos fa la previsió de la setmana. I bé, què tindrem avui, mem?
1: I de bé, Joana, avui... Bé, ho tindrem ara, a partir d'avui, penjarem per xarxes, també.
0: Ja està penjada.
1: Està penjada per una persona misteriosa. Mm-hmm. Però bé,
0: ho tindrem... Tenim misteris.
1: Sí, sí, sí.
0: S?
1: Una S.
2: S punto.
1: Avui tindrem a les 10, com cada dilluns, la secció d'Oval respon amb Oval Martí Marc. A les 11 tindrem un monogràfic sobre una persona que hagués fet 100 anys avui, no, Jaume?
2: Sí, avui... Bé, ho adelantarem més aviat. Supos que efemèrides també ho direm, però després ho aprofundirem amb aquest programa de 100 anys d'un mite. El deixem aquí.
0: Deixem aquí, no d'enquies, sí,
1: eh?
0: No d'enquies.
1: És una persona que coneixeu gairebé tots. Mm-hmm. I d'avui a les 11:30 també tindrem Montición Ràdio, com sempre, els alumnes de Montición mos prepararan el seu programa. A les 12:05 l'actualitat i a les 12:30 tindrem en Miquel Madrigal. I és que aquest dimecres, que ja som a juny, se diu pressa, sí.
0: He obert la carpeta de juny avui de matí.
1: Me fa cosa.
0: Ha passat un mes?
1: I de bé, tindrem la conferència del simbolisme solsticial del Corpus i Sant Joan, el singular cas de Pollença, càrrec de Miquel Vives Madrigal, i és una oportunitat per aprofundir en la nostra cultura, els nostres rituals i les tradicions que formen part de l'identitat de Pollença i Mallorca. Això serà a les 8:30 dimecres, aquest dimecres, a la Fundació Roger Villalonga, però avui en parlarem aquí a les 12:30, Ràdio Pollença.
0: És que aquest diumenge també ja és el Corpus...
1: Sí.
2: Tot abans, anar molt aviat, eh?
1: Ja començava a veure candidatures...
0: En Jaume fa un mes que és aquí.
1: Sí,
0: de fet, ara dius això, les candidatures de la patrona. I de, vinga, començam un programa de precisament, començarem parlant d'això, amb aquests...
1: Com enllaçant tot, aquí.
0: Com enllaçar tot, quina locura. I de, com dèiem, aquest seu contingut, nosaltres hem de comptar-vos que s'obri el termini per presentar candidatures al càrrec de la patrona 2026, després d'ahir la commemoració del 31 de maig, data que recorda la invasió de Pollença per part dels corsaris turcs l'any 1550, l'Ajuntament ja ha anunciat l'inici d'un procés de presentació de candidatures per als diferents càrrecs del simulacre de moros i cristians de la patrona 2026, que segur que aquest cap de setmana setmana ja heu començat a veure moltes fotografies a les xarxes d'aquests candidats.
1: Sí, n'hem vist moltes i el termini oficial per presentar les instàncies s'obrirà aquest dijous i romandrà obert fins dia 19 de juny. Les candidatures es podran registrar tant a l'Ajuntament de Pollença com a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Port de Pollença. Tothom interessat haurà de portar l'instància específica corresponent, una fotocòpia del DNI, un telèfon de contacte de cada membre de la candidatura i una fotografia en format JPG o PNG. Pel que fa als requisits, el càrrec de Joan Mar requereix una candidatura individual. Els aspirants han d'haver nascut o estat empadronats a Pollença fins a l'any 1999 inclòs i és imprescindible que xerrin català. Per als càrrecs de draguts, joc tinent i banderat, s'haurà de presentar una candidatura conjunta formada per tres persones que també hauran de ser nascudes o empadronades a Pollença fins a l'any 1999 inclòs. En el cas de l'Ajuntament Bea, les candidatures hauran d'estar integrades per quatre persones nascudes o empadronades a Pollença fins al 1991 inclòs, i l'Ajuntament també ha informat que les diferents candidatures es col·locaran al cartell oficial per ordre alfabètic segons el llinatge de la persona que opti el càrrec principal. I a partir d'aquest dijous, 4 de juny, tota la informació detallada i les instàncies específiques estaran disponibles a la web municipal i a les dues oficines d'atenció ciutadana del municipi. A l'obertura d'aquest procés comença oficialment el compte enrere cap un nou 2 d'agost i una nova edició de les festes de la patrona.
0: I també ja sabeu que l'Ajuntament, a través de les xarxes socials, ha publicat un calendari de recollida selectiva porta a porta per a les zones vermella i verda del municipi, la campanya Visca Pollença, perquè arriben canvis a partir de dia 15 de juny.
2: Sí, és per això que comença el repartiment del kit, que consta de cubells i bosses compostables als veïns del nucli de Pollença, on ja es fa porta per porta. Podeu recollir el kit des de demà dimarts 2 fins dijous 5 de juny de les 10 a les 8 i dissabte 6 i diumenge 7 de juny entre les 9 i les 2 a la taverna, al jardí de Joan Marc. Haureu de mostrar el DNI si sou el titular de l'immoble i o el rebut de la taxa de FEM. En Sebastià Sansó, gerent d'EMSER, ens ho explica.
3: Bon dia. A partir de dia 15 de juny hi ha un canvi significatiu a la recollida del nucli de Pollença, on se fa es porta a porta domiciliària. Aquest canvi és que passam a introduir la recollida de matèria orgànica. Per tant, tant a la zona vermella com a la verda, s'haurà de dipositar de 10 a 12 del vespre la matèria orgànica els dilluns, els dimecres, els dijous i el diumenge. I la fracció rebuig els dimarts. La resta de fraccions se recullen els mateixos dies que s'han recollit fins ara. Igualment, se pot consultar en el web quina és la zona que pertany a cada un dels carrers del centre.
0: Parroquis de Pollença, recorda que avui dilluns es fa el sorteig per representar personatges històrics de la patrona. Tots uns nins i nines que els vulguin representar estan convidats a participar en aquest sorteig avui.
1: Tots els interessats o interessades han de ser presents al sorteig i recordeu que és avui dilluns a les 8:30 al carreró del Vent.
0: El Col·legi Joan Mat celebra 50 anys, ho fa amb una gran festa, i això ja és aquest divendres, dia 5 de juny.
2: Sí, passarà a partir de les 6:30, hi haurà actuació de cucorba, pergaments, sopar i concert d'After Sants, els sopars d'arròs brut, postres i beguda. I els tíquets ja estan a la venda per 13 euros adults i 9 infants i els podeu adquirir a la mateixa consergeria i secretaria del Joan Mas, entre les 8:30 i la 1:30.
0: I com dèiem al principi, hem tingut un cap de setmana ben intens. Hem de dir que centenars de persones ja divendres, juntament amb la banda de música de Pollença i el cor de Pollença, van omplir l'escalonada del Calvari per cantar conjuntament l'himne de Mallorca.
1: Van interpretar la Balanguera a motiu del seu centenari i ha estat una iniciativa de l'obra cultural balear. Se va dur a terme arreu dels municipis de Mallorca, recordant que el cant de la Balanguera és un acte d'estima a la llengua i a la cultura de Mallorca.
0: I divendres i dissabte passat, la sala d'actes de la Fundació Roger Villalonga va quedar petita durant la presentació tant del llibre com del curtmetratge de ficció L'últim dia de maig, Els altres herois.
2: Sí, molts espectadors varen sortir de la sala emocionats i la sensació que els escassos 10 minuts de durada de la cinta els havien transportat per uns instants a la fatídica nit del 30 al 31 de maig de 1550, quan prop de 1.500 corsaris atacaren ferotgement la vila de Pollença. Aquella jornada tràgica, coneguda com el Dia de la Desgràcia, és recreada tant al llibre com al curtmetratge a través de personatges i herois que fins ara havien estat pràcticament anònims. Entre les interpretacions més destacades pels assistents hi ha les d'en Joan Martorell i na Caterina Tugores, que aconsegueixen posar la pell de gallina a bona part del públic. Davant la gran expectació generada i el fet que molts pollencins no hagin pogut aconseguir entrada, l'associació 31 de maig ja estudia fórmules perquè un major nombre de persones pugui veure la producció en una sala de projecció coincidint amb les pròximes festes de la patrona de Pollença.
0: I doncs ja vos donarem més informació i anem a la informació esportiva. Aquest passat dissabte el Pollença i Port va fer vibrar Ubercuix amb una victòria contundent contra el Consell 4-0 al marcador final. Després d'haver perdut 0-1 a l'anada, el primer equip va aconseguir que girar l'eliminatori amb un gran joc i molta emoció.
1: L'ambient al camp va ser espectacular, batucades, dimonis, cornetes i centenars d'aficionats que no van aturar de donar suport al seu equip des del primer fins al darrer minut. Aquesta victòria deixa el Pollença i Port amb molt bones perspectives per a la següent fase de play-off i és Nadal Crespí qui ens ho explica.
4: Bé, vàrem guanyar 4-1 en un global de l'eliminatori, és un 5-1. I vàrem començar guanyant 2-0, dos golazos de cap d'en Jaume Vallespí, i després ells molt vàrem fer un 2-1. Vàrem anar a mitja part, i a la segona part vàrem fer un 3-1, gol d'en Toro Carmona, i un 4-1, gol de penal d'en Sergi Perelló. I bé, la veritat és que el camp va estar increïble, és a dir, hi havia un ambient molt bo de cornetes, batucades, dimonis,

0: I avui és 1 de juny i vos estàvem anunciant al llarg de tota la setmana passada que 1 de juny obrin les piscines municipals.
1: I amb moltes ganes, perquè en sa col que fa, se sé que tothom té moltes ganes d'anar-hi. Sí. Donem els horaris. Esport de Pollença serà de dilluns a divendres de 7 a 9 de, de 7 de matí a 9 de vespre, els dissabtes de 8 a 1 i de 4 a 8. El diumenge i festiu romandrà tancada. I pel que fa a Pollença, de dilluns a divendres, de 9 a les 8 del vespre, i dissabte i diumenge de 10 i mitja a 6 i mitja.

0: i en trobem moltes notícies a la premsa escrita que parlen del nostre municipi, de dissabte, de diumenge, d'avui. Fem un repàs, en Jaume.
1: Sí, començam amb última hora, la part local, que xerra de Caixa Colònia. Diu, Caixa Colònia va tancar el 2025 amb 1.438 milions d'euros de volum en un negoci amb un 7% més. La Colònia, Caixa d'Estalvi de Pollença, va tancar l'exercici segur el 2025 amb un volum de negoci de 1.438,6 milions d'euros, una xifra que suposa un increment del 7,3% en respecte de l'any anterior. Colònia se reafirma així en un compromís i, a més, en un compromís amb els clients i la societat balear, produint amb una tarea de dinamització cultural i social a través de la Fundació Guillem Cifra de Colònia. Durant 2025 es van aportar 3 milions d'euros en aquesta fundació, asseguren. Després, passam a Diari de Mallorca, la part forana, xerra de dues notícies. Realitzen neteja forestal a 18 municipis de la Tramuntana. Diu que les actuacions ja començaren a la zona de Cala Murta i continuaran en Tagaró, Andratx, Banyalbufar, Bunyola i Caimari. Després, també, pel que fa a turisme, Pollença reclama un pla urgent per no perdre competitivitat. Instruccions i sector empresarial adverteixen de la falta d'inversió i demanen coordinació. El Real Club Nàutic del Port de Pollença va acollir després ahir una reunió institucional impulsada per l'Associació Hotelera de Pollença, Enjoy Pollença, amb l'objectiu d'obrir un espai de reflexió conjunta i sobre el present i el futur del municipi. La trobada va comptar amb la participació del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller ensugat de Turisme, Guillem Ginart, i representant de l'Ajuntament de Pollença. De l'Associació Hotelera també s'adverteix que Pollença cor el risc de quedar-se enrere si no aborda carències estructurals i no s'anima una estratègia clara de modernització. I també a Diari de Mallorca, que vam en turisme, diu, Mallorca suma 1.244 places turístiques noves durant el mandat del PP. Diu, en tres anys s'han obert a l'illa 51 establiments de lloguer vacacional i 30 de caràcter clàssic com hotels i agroturismes. Diu, durant els tres primers anys del mandat de Marga Proens, al front del govern balear, s'han obert a Mallorca 81 nous establiments turístics amb una capacitat de 2.244 places, segons les dades del cens que estan instal·lades al Consell Insular. El PSIP insisteix que la política de contenció de que fa gala el govern no és real i diu que s'eleva la capacitat per atreure més visitants, tot i així les tensions que estan generant. Si s'analitza el creixement per municipis, a Palma apareix l'apertura de 10 nous establiments turístics, mentre que la segueixen Manacor i Pollença en 7 noves instal·lacions, com és en aquest cas.
2: Anem ara a repassar l'edició del dissabte en paper de l'última hora, trobant diverses notícies sobre Pollença. Per exemple, portada de la part forana, trobant que el Consell llença un pla de neteja forestal per a 18 municipis de la Serra. El projecte, que ha arrencat a Cala Murta, compta amb un pressupost d'un 1,8 milions d'euros dels fons d'impost de turisme. Sostenible, per la seva part, Pollença és un dels municipis que s'inclou en aquest pla. També un altre titular on se menciona Pollença, un front comú de 7 entitats per a protegir i regenerar els ecosistemes. La defensa del territori mallorquí dona una passa inèdita a la creació de l'Aliança de Mai Terra de Mallorca, una plataforma que reuneix a les 7 entitats de referència de l'àmbit marí, l'agroecologia i la sobirania alimentària per impulsar un model de regeneració integral per a l'illa. Entre les primeres accions anunciades destaca el denominat projecte pilot Blau, centrat a la costa nord i basat en la restauració de praderes de la Posidoni, la promoció de l'agricultura regenerativa i la millora de la qualitat de les aigües mitjançant solucions naturals. L'Aliança aspira a connectar la recuperació del medi marí i terrestre baix una estratègia comú front a la resta els reptes ambientals i societats que afronten l'illa. L'iniciativa es va presentar aquest dijous a Ariant, apoyant-se amb una crida a la col·laboració per avançar cap a una Mallorca més resilient. I per finalitzar, també se menciona Pollença, ja que és un dels municipis que va participar a la cantada de la Balanguera. Diuen que decenes de pollencins en la mirada amb alguns turistes van a cantar puntuals l'himne a les emblemàtiques escalinates del Calvari.

0: I d'arribar a les 9 i 24 minuts, anant ja a repassar les portades digitals d'aquest dilluns 1 de juny.
1: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

Començava el digital. Amb el diari de Mallorca. El govern demora l'adjudicació d'un edifici de l'Ibàbit acabat de fer just fa dos anys. Diu que l'edifici pateix greus incidències. La segona via d'avió DC-3 de la Segona Guerra Mundial abandonat a un aeroport de Mallorca. És un orgull tenir-lo, diuen. Pel que fa a habitatge, els promotors avisen el dèficit d'habitatge de les Balears s'ha duplicat en 7 anys. Jutgen el net d'un exdiputat del PP per delit electoral per arribar tard a taula a Palma. Vaig assistir a les eleccions, però vaig arribar una mica tard, assegura. Sonda Meta, l'última estrena de la nova església parroquial de Sant Pau. Esperem el dia per inaugurar-la amb tota solemnitat, afirma el bisbe de Mallorca. El jove pagès d'Artà, Jaume Tous, si fora vila no produeix, la ciutat no menja. I pel que fa a societat, ets dels que no has pes ni un cafè, concretament ni un cafè per 5 euros? Passant per consum, el Gran Comerç de Mallorca iniciarà les rebaixes el 26 de juny amb el petit i contra. Sense dutxes, però amb rentapeus a les platges del Port de Solla. El gallec del bar Mora rescata el centenari celler de Sant Antoni de Palma. Seguiré amb el que he de fer. I l'angoixant vol d'una mallorquina de Nova York a Palma. Amb més de 20 anys viatjant, mai no havia viscut una cosa així segura. Viatges Almudaina es traspassa a Palma després de gairebé 40 anys. Els nostres clients s'han convertit en amics. I per cultura, Pere Estorric, és impossible que enviïs un soldat a la guerra després d'escoltar els darrers 20 minuts de La Valquíria. Xerran de Medi Ambient, Esport la dona la benvinguda a les someres que ajudaran a la neteja del torrent. Nostàgia de Besòl, desig evasió.

0: perquè fa urbanisme, la demolació de Montport, símbol de la corrupció urbanística a Mallorca, a l'espera d'unes correccions tècniques i el seu inici. El Consell de Mallorca recupera el control de la carretera de Manacor per reduir els costs. El Pama Futsal està obligat a guanyar per seguir viu a la Lliga. I diu que Mallorca ja dorm en calor, primeres nits tropicals abans de l'estiu. I troben el cadàver d'un home en el torrent dels Jueus entre Palma i Llucmajor. Un professor de la UIP denuncia el polèmic cartell de l'aeroport de Palma que associa Mallorca amb el turisme d'excessos. Dani Martín rescata el Canto del Loco i Ump Mallorca de nostàlgia. Mallorca canta una balanguera multitudinària buidada de crítica política. Calendari de la Pau 2026 a Mallorca, horaris de tots els exàmens de 2, 3 i 4 de juny. Passam als successos. Un tiroteig entre clans deixa ferida de bala a un braç a una menor a Badalona. Diu que el tabac segueix sent la principal causa prevenible de càncer a tot el món. No existeix una quantitat segura, però és un dels càncers més mortífers. La Pobla se conjura per una cita històrica. Seria un poblense a on tots els avis hi haguessin vingut. I a Nacional, el presumpte estaferro de Zapatero va planejar negocis immobiliaris a Gran Canari. I acabam amb Internacional. Petro qüestiona el resultat electoral a Colòmbia que dona la volta a l'ultra de la Espirella com a vencedor de la primera volta.
1: Repassam ara notícies del diari Digital Ara Balears. La notícia a portada és que els clubs nàutics alerten la classe mitjana no podrà sortir a navegar. El sector reclama mesures per frenar l'avanç de les marines privades, garantir l'accés de la població local al mar. També milions d'euros públics a un entramat de societats. El model Mallorca Life, l'arquitectura financera que sosté la marca Mallorca Life, és complexa, amb una vintena de societats entre empreses i agrupacions d'interès econòmic. Una notícia lligada en aquesta també, com el Mallorca Life ha acumulat 3,5 milions públics en pocs anys. Les diferents societats de la xarxa Mallorca Life han rebut més de 3,5 milions d'euros des de 2021, amb un increment important del finançament públic en els darrers 3 anys. També la tempesta del PSOE s'interposa en el canvi d'estratègia de Negueruela. El cas Zapatero i l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu estatal del partit impacten en la moral dels quadres de les Illes. També troben un cadàver al torrent dels Jueus, a l'Arenal. Un treballador de malla ha localitzat el cos aquest passat diumenge de matí mentre feia tasques de neteja a la zona. També en d'altres articles, una entrevista, Andrea Marín, diu: tenim un robot humanoide amigable i que parla, la psicòloga i tècnica de laboratori a l'Institut de Neurociències de Barcelona. També Laura Borràs defensa a Mallorca que l'independentisme ha de recuperar una consciència nacional forta. L'expresidenta del Parlament de Catalunya participa en un col·loqui de l'Assemblea Sobiranista a Petra sobre les estratègies de futur del moviment. I detingut a Palma un home després de gravar dues joves a la platja mentre es masturbava. Una de les víctimes és menor d'edat i l'home va fugint en ser descobert pels banyistes, però la policia el va acabar localitzant amagat en un parc proper. També d'altres notícies de més actualitat. El govern ataca Aena per la pancarta de Male, han posat fi a la nostra paciència. Se'n riuen dels illencs, diuen. També pregó reivindicatiu de fades a la Fira del Llibre de Palma. La cultura no es protegeix com un dret, diuen. El grup de música urbana va denunciar la manca de suport institucional a la creació en català. També notícies de plana internacional. L'extrema dreta guanya per sorpresa la primera volta a Colòmbia i l'esquerra qüestiona el resultat. També la successió del rei de Tailàndia no troba llum en la foscor. 7 fills, 4 esposes i cap hereu. Israel envaeix més territori del sud de l'Iran i ocupa l'estratègic castell de Beaufort. I el Pakistan, peça clau en la difícil equació diplomàtica entre els Estats Units i l'Iran.

0: fem un darrer repàs també.
1: Dada digital del diari Última Hora, que encaten amb habitatge, ho fan amb aquest titular, diu: el govern a la caça del frau a la compravenda d'habitatge de protecció oficial, més inspeccions per detectar sobrepreus. L'administració autonòmica investiga aquestes transaccions per garantir que es compleixi la llei balear. Acomiadat per menjar sense pagar una safata de pollastre amb patates al súper on treballava. Sobre robatoris a Mallorca, el Guàrdia Civil em va dir: tranquil·la, senyora, ja els tenim, els hem agafat. Va ser un àngel. Les darreres víctimes de la banda de lladres de la part forana revelen com va passar l'assalt i la posterior detenció d'aquests lladres. Tot un especial també la portada digital de l'última hora sobre playoffs de Sens, i diuen els titulars així: el mal son de l'Atlètic Balears i la moneda va sortir creu per al Poblense i l'Atlètic Balears, la cara més cruel del futbol s'acarnissa amb el Poblense o l'esgarrifosa entrada a Penyafort que paralitza sa pobla. En sanitat, els tècnics sanitaris demanen ajuda a Proens en el conflicte laboral amb el govern. I també el temps avui en el protagonista en aquesta portada de l'última hora. El juny comença en calor a Mallorca, però amb un canvi a la vista. Aquest dilluns les temperatures encara seran força més altes del que és habitual. A ciutat, els restaurants de cuina mallorquina en perill d'extinció representen menys del 5%. I un reportatge també que publica avui l'última hora: la gent gran de Santa Catalina entre la solitud no desitjada i la gentrificació. També a ciutat, inquietud a cala major per la presència d'ocupes i el risc de nous casos. I per altra banda, el missatge antirrobatori d'un conductor a prop del vell edifici de Gesa. Diu: el vehicle apareix amb una crisla de ja trencat i el seu propietari verteja els potencials cacos que no hi ha res de valor al seu interior. Arca denuncia l'intent d'enderrocament d'una casa històrica a la Vileta. I en part forana, Sant Llorenç, el Museu d'Obrodat, el teixit d'un poble fet història. L'Ajuntament treu a licitació les obres per adaptar el projecte museogràfic i engegar aquest espai. Un vol dels Estats Units a Mallorca torna per l'alarma provocada per un dispositiu Bluetooth anomenat Bomba. Van dir que una persona havia fet alguna cosa amb el Bluetooth que posava en perill la seguretat del vol. Va explicar així un passatger i les autoritats van detenir el culpable, un adolescent de 16 anys. Que vam amb algun titulars més també amb esports. Playoff descens a primera divisió, aparellaments i dates, el Palma Futsal a vida o mort. El conjunt de Badillo ha de guanyar avui dilluns a Formatges Hidalgo Manzanares per seguir viu en la lluita pel títol i no tancar la temporada.
2: 9:36, fins aquí el repàs de les portades. Anem ja a la informació del temps.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: 9:37, moment de fer un repàs a la meteorologia i els dilluns tenim el meteoròleg d'aquí de la casa, en Jaume Reinés, que ens fa un repàs de les previsions per avui i per aquest inici de setmana. Amén, què diu?
1: Bon dia, iniciem el mes de juny després d'un cap de setmana plenament estival, amb temperatures que han superat els 30 graus i amb una nit especialment càlida. De fet, aquesta matinada a Pollença la temperatura no ha baixat dels 19,6 graus, un valor molt elevat per l'època de l'any. Aquesta setmana esperam un poc més de moviment meteorològic amb alguns alts i baixos de temperatures i una mica de més de nuvolositat. Ara bé, que ningú es pensi que la calor se'n va. Continuem amb un ambient ben càlid i fins i tot els models apunten a una possible nova calorada cap a final de setmana. Pel que fa avui, la jornada ha començat amb alguna boirina que ha deixat l'ambient un poc enterbolit a primera hora, però que s'ha anat desfent ràpidament. La resta del dia estarà marcat pel domini del sol amb molt poca nuvolositat i un ambient plenament estiuenc. La temperatura màxima arribarà als 31 graus, mentre que el vent serà fluix i variable. De cara a demà, la sensació de calor encara podria augmentar. Tindrem una jornada marcada per la xafogó amb més humitat i temperatures que podria pujar una miqueta més. Esperem una mínima d'uns 17 graus i una màxima que podria arribar als 33 graus. El cel continuarà majoritàriament destapat, tot i el pas d'algun núvol alt i prim. A partir de dimecres sí que arribarà un petit canvi, notarem una davallada de les temperatures que ens donarà un cert respir després de tants dies de calor intensa. Tot i això, parlant d'una baixada relativa, perquè les màximes continuen al voltant dels 28 graus i les mínimes entorn dels 16 graus. Valors encara clarament suaus. També augmentarà lleugerament la nuvolositat, amb més intervals de núvols entre dimecres i divendres. Aquesta situació més moderada podria mantenir-se fins a dissabte, però els models ja comencen a insinuar una nova entrada d'aire càlid de cara a final de setmana amb la possibilitat d'un altre episodi de calor destacable de cara a dissabte i diumenge. Encara és prist per concretar la intensitat, però serà una situació que haurem d'anar seguint durant els pròxims dies. En resum, avui i demà continuem en calor d'estiu i a partir de dimecres tindrem una lleugera refrescada abans d'un possible nou repunt de les temperatures.
0: Idò, ja heu sentit en Jaume, lleugera refrescada, però d'un dia de més, així que mos hem de preparar que el juny ha començat amb força aquestes temperatures tan altes. Fem un repàs a les estacions d'aquí del nostre municipi. El Calvari, el Mercuri, en aquesta hora ja marca 26,3 graus, però han tingut una nit molt tropical, 20,9 graus. A les 6 de matí s'ha donat un registre més baix d'aquesta jornada. No han davallat de 20,9 graus a l'estació de Calvari. El vent està bufant ara mateix de direcció de llevant, 16 km per hora, la humitat està al 61% i el baròmetre va pujant lentament a 1.019,1 hectopascals. En el port de Pollença, la temperatura és similar aquí, 23,2 graus centígrads. La mínima no ha davallat de 21,9, això a les 7 de matí. 21,9 ha estat la temperatura més baixa que ha hagut aquest vespre, o ja a les 7 de matí, en un moll. Més dades, 5,5 km per hora la intensitat que bufa el vent, ho fa de gregal, el baròmetre marca 1.018,1 hectopascals i tenim una humitat al port de Pollença del 86,2%. I de més coses, hem de contar també com està la situació marítima. Per al tram de Formentor a Cap de Pere, la previsió marítima de l'Agència Estatal de Meteorologia per avui indica un vent de component est de llevant entre força 2 i 4, marejol, temporalment amb àrees de mà arrissada, no hi ha fenòmens adversos destacats, condicions generals bastant favorables per a la navegació. I d'així tenim el temps. Ja heu escoltat en Jaume com venen aquestes previsions en aquest inici de setmana, en aquest inici del mes de juny, i ara m'on anem a conèixer curiositats d'un primer de juny. Però bé, les curiositats ja sabeu que sempre comencen amb el santoral, l'onomàstica. Ben, qui fa festa avui?
2: I de Joana i oients, avui tenim un parell de sants, però com s'han destacat tenim Sant Íñigo.
0: Home, no sé si, en català.
2: No ho sé, és que ho he cercat i no ho he trobat. I també és la Nostra Senyora de la Llum i Sant Justí. Així que mireu, no sé si els nostres companys.
0: Sant Justí.
2: Sí, que se mos ha unit a Maria, també.
0: Hola, bon sí, Maria, bon dia, que no t'hem saludat en directe.
3: Bon dia.
2: Bé, jo l'he saludada.
3: T'han sentit.
0: Crec que s'ha sentit, sí.
3: Iñigo pot ser que sigui nazi.
4: Sí.
3: Ignasi o...
0: Però Ignasi és dia 30
2: de juliol. No? Ignasi, Ignacio, no?
5: És que és en Ignasi, Íñigo de Loyola o Sant Ignasi. Ignasi ho és. Ignasi també.
3: Ara però és que sé algo d'això, però ja he fet un Google, ja està. Res més.
2: I de bé...
0: Aquests són usants.
2: Això són usants. I en quant a dies internacionals, avui estàu de celebració, Joana i Maria...
3: No. Men què dirà, mem?
2: És el dia mundial de les mares i els pares.
0: Ah, ui. Pensava, ah, ui. No ho sabia, no
2: avui,
0: tenia
2: ni
3: idea.
2: Sí,
3: aquí no mos amollarà.
2: 1 de juny, sí, per lo visto avui és aquest dia.
3: Molt d'anys.
0: Molt d'anys, molt d'anys.
2: A tots i totes.
3: Junts està bé, perquè també dia de mare, dia del pare, separat, tot. Clar, avui tot junts.
2: Sí. I de bé, això se celebra, està decretat per l'Assemblea General de les Nacions Unides, i bàsicament es reflexiona sobre la criança i també qui ensenya a ser pares i mares. Bé, el lema d'enguany és criant els pares. Així que, mira, no és per celebrar, sinó per donar-vos més feina, per aprendre més encara. Així que bé, molt d'anys a tots i totes, o que sigueu mares i pares. I bé, tenim més dies i és el dia mundial dels escuis. Direu, què és això?
0: Què és això?
3: Corals. O no corals.
2: Arrecifes. Uh-huh. No sé com se diu...
3: Esculls. Ho has dit tu.
2: Dir, sí,
0: sí, és el dia mundial dels esculls.
2: És dilluns. Això ho he hagut de cercar, és una paraula complicada. Però bé, aquesta efemèride, òbviament, és per divulgar la importància de protegir aquestes formacions marines. Nosaltres a Mallorca i a Pollença en tenim bastantes, corals protegides, i bé, d'acord amb estimacions de la Divisió d'Ecosistemes Marins, escrit al programa de l'ONU pel Medi Ambient, el planeta podria perdre els esculls de coral vius al món per l'any 2050. Així que, mireu,
0: no falta tant.
2: No falta tant, i la gent crec que és una cosa que no té molt en compte, però bé, els esculls de coral, que són formacions d'organismes marins invertebrats ubicats especialment en aigües tropicals, càlides i poc profundes, perquè requereixen energia solar. I va bé, és un dia que commemora això, no? L'importància de preservar tot aquest ecosistema. I també és el dia mundial de la llet, així que mireu, un dia d'aquests estranys, i està organitzat per les Nacions Unides per a l'agricultura i l'alimentació. És a dir,
3: només de vaca. Li posen posades pseudollets.
2: Bé, jo crec
3: begudes.
2: Que... Bé, sí, agricultura, ramaderia...
3: No t'especifica, no?
2: Bé, però jo crec que al final l'agricultura també és soja, és tot, no?
3: Ah, però no te deixen posar llet de soja.
2: Mm-hmm.
3: És beguda,
2: clar,
3: la soja.
2: Clar. Diu que la llet és un tal, energia, proteïnes, micronutrients, però no diu res de...
3: De si és de vaca,
2: no.
3: O no.
2: Jo
3: o de cabra,
2: sí.
3: O de...
2: Jo suposo que sí. Jo dades d'això no ho sé, però bé.
3: No demani.
2: Sí, la llet, segons el que he vist, aporta aproximadament un 30% de la dosi diària de calci recomanada. Així que, segons quina gent no t'ho donen, no és que estigui en contra o a favor de cap tipus de llet. Jo només sóc un informador. I bé, molt d'anys a tothom qui us agradi la llet. També, efemèrides, hem de commemorar un parell abans d'anar a les musicals. 1962, una multitud d'ètnia kurda reivindica el seu dret a la independència davant de la seu de la ONU Nova York, Estats Units. També, en 1980, el milionari Ted Turner va fundar la cadena de televisió CNN als Estats Units, i va ser la primera cadena que va emetre notícies les 24 hores del dia. També, el 1990, el president dels Estats Units, George Bush, i el líder soviètic, Mikhail Gorbachev, signen un acord per a la reducció d'armes estratègic START, en què es preveu que disminueix l'arsenal nuclear un 30% i cessi la producció d'armes químiques. Spoiler, l'any següent ja no era el president soviètic, en Gorbachev. També, en 1998, es funda el Banc Central Europeu, Brussel·les, per definir i executar la política monetària de la Unió Europea. I el 2009, sempre a les efemèries surt la desaparició d'un vol, és increïble. Però bé, desapareix sobre l'oceà Atlàntic el vol 447 d'Air France, un Airbus A330 que cobria el trajecte entre Rio de Janeiro i París, i van morir tots els seus ocupants, malauradament. Ara, en quant a efemèrides musicals, ja que avui no n'hi havia moltes, si me permeteu, diré una d'ahir, i parlarem d'un dels millors grups de la història. I no és que ho digui jo, ho diu la Rolling Stone. El primer, qui seran? Beatles, òbviament, o segon, Rolling Stones, tercer, U2, Pink Floyd i un cinquè, Led Zeppelin, del que parlarem avui, perquè va néixer el seu bateria, que és considerat un dels millors bateries de la història, i parlant d'en John Bonham. També, justament, amb aquesta data, l'aniversari d'en John Bonham, se va unir Jimmy Page, i, perdoneu, en Robert Plant, que és el vocalista de la formació de Led Zeppelin, a 1968. I d'haver, a lo millor ara mateix no ubicau Led Zeppelin, però jo crec que si escoltau la cançó que han triat vos sonaran un poc.
0: Moment, perquè és que havíem triat un altre, Jaume i jo.
2: Ah, havíem triat un altre, ja. És que
0: però vinga, després la posarem també, perquè en un nostre oient crec que els agradarà més l'altre.
3: Quan ja n'havia triat un altre, no, és broma.
0: Vinga, aquesta és la que mos farà despertar.

0: Què diu aquest estribillo, Bruno?
1: A lot of love, no? Que és com molt d'amor, no? No sé si molt d'amor, qualque cosa així. Però hi volia dir, per acabar, que l'efemèria era que era un millor bateria de la història i, pobret, va morir en 32 anys perquè se va asfixiar per vòmit, no? Anava gat i se va morir. Sí, una mort un poc... Bé, per una estrella del rock tampoc està tan malament, però bé, així és, va morir en 32 anys, un millor bateria de la història del rock and roll. Però bé, tenia una altra efemèria, no?
0: Sí.

0: d'espuma blanca i...
1: Què vols apellat?
2: Que fa 20 anys que se va morir a Rocío Jurado.
1: Ah.
2: Fa 20 anys i cada setmana ja li han dedicat molt de programa. Si posa Rocío Jurado... Tota la premsa xerra d'ella.
1: Ah, no ho entenc, perquè només veia notícies de Rocío Jurado, però no havia vist l'efemèride.
2: I bé, avui els oients tots juguen musicals.
3: Sí, eh?
2: La cançó d'abans en aquesta són dos mons totalment diferents, així que per tots gustos...
3: Vos queixar-ho de ràdio.
2: No me'n queixa, no se poden queixar. Bé, 20 anys han dit a Jaume, que a més va ser un mite.
3: L'any 2006 va morir.
2: Va morir l'any 2006 i bé, s'estan fent molt homenatges a la seva memòria i també s'ha editat un llibre, Rocío, 20 anys sense tu, Dolça. 20 anys en tu. No sé.
3: A mi, amb tu o sense tu està bé, qualsevol de les dues. Així que...
2: Sí. Després programes d'altres hores de la tele de Rocío Jurado, bé, molta, molta cosa que ja fa dos dies que s'enxerren aquest homenatge. Nosaltres hem d'encetar agenda avui, com cada dilluns, encetam agenda que torna a venir ben carregada, i això encara que ens falten coses, perquè diumenge és el Corpus i encara no ho hem penjat a l'agenda tota la informació dels horaris, de l'ofici, de la processó, però bé, vos ho anirem comptant.

0: poc rano, no? Fer la gent de... com una ola. Sí. I que bona anava la sintonia. I més coses que comencen aquesta setmana que fa estona que vos contam, però que ja arriba Upollensa Rock. Perdoneu, Esos Cuernos Rock, és que ara Upollensa Rock és 7 o 8 de juliol. Esos Cuernos Rock és aquesta dissabte a Can Esquerrinxo a partir de les 10:30, perquè ja hi haurà tres escenaris. Hi ha l'escenari Modul Sound, on hi podrem veure les actuacions de Dinamo Mafia, Mainline 10, Frontman and the Managers, en Jaume Mas and the Gardeners. A l'escenari Ciara podrem gaudir de Ska Tova, Torm K, Green Po... Maria, però ets impita tot aquell llegit això, eh? Norai,
1: Vivian O'Hara, Dio,
0: Accused of Madness, Enigma Analysis, Secret of Passing, Quantum Injection. En el tercer escenari, que és AMP, hi haurà el talent de Young Noise, Spicy Lovers, Vinils and Gastro, Rano Sarbac Trio, Jordan Boyd i Tramontana Gypsy. Esos Cuernos Rock, recordeu que podeu comprar les entrades a un preu únic de 10 euros a esoscuernosrock.com. Dissabte a Can Esquerrinxo.
1: Però ja que ho deies, i ja que xerrant de rock, hi ha Upollensa Rock, que sí, és 7 i 8 de juliol, falta un mes.
0: Un mes, que per això ja...
1: Res, ja també, no us quedeu sense entrades, actuen Fora del Sembrat i Sau, dia 7, i us sent demà pel de Gall i els Amics de les Arts. I de concerts dels que podeu comprar entrades a codetickets.com.
2: També, és que no sortim d'un festival i entrar en un altre, és una locura això, aquí a Upollensa. Però tenim un festival de Upollensa, la banda general d'entrades està ja disponible en descomptes i abonaments i es poden comprar a la pàgina web del festival o a l'oficina en el claustre del convent.
3: I aquesta setmana ens ha la programació festival per a tothom, xerrant de festivals, les xerrades amenes per gaudir de la música clàssica i de la programació de l'edició d'enguany. Es tracta d'audicions comentades a càrrec de Pere Estarric, sempre a les 8:30, i serà a la Fundació Roger Villalonga, el 4 de juny, que és aquesta setmana. Enigmes varis, les variacions d'Enigma d'Elgar. El dia 11 de juny presenten Júpiter, Déu i Planeta, la Sinfonia 41 de Mozart. I, finalment, el 18 de juny, obertura de Tristany i Isolda de Wagner, un filtre de prof que profetitza el futur musical.
0: Més coses. Vos hem de recordar que continuen les visites guiades per Llança Cultural, que en queden dues aquest divendres dia 12, un punt de trobades a l'oficina de turisme a les 10 de matí per participar o de fer una inscripció anant a les mateixes oficines.
1: I penseu també que hi ha les inscripcions obertes per la cursa marinera, que és dia 11 de juliol, en un moll, a les 9 del vespre, inscripcions a elitechi.net.
0: Informacions d'entitats, el Club Rotari de Upollensa té la venda de les entrades per l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines d'en Rubén García. Se farà en el claustre dia 30 de juliol. Encara falta, però recordeu que si compreu l'entrada abans que acabi aquest mes de juny, té un preu de descompte de 15 euros. Punts de venda són a Can Quadrado, Upollensa, i Electrònica Reus, en un moll.
2: I divendres se celebren 50 anys d'UCI Joan Mas. Serà aquest divendres amb una festa amb actuacions de Cucorba i After Sants, parlaments i sopar d'arròs brut. El tiquet el podeu comprar per un preu de 13 euros i 9 euros per infants a la mateixa conselleria i secretaria de Joan Mas, des de les 8:30 a l'1:30.
3: I passant ja a l'agenda dia per dia, aquest dimecres passat demà, podran gaudir de la conferència El simbolisme solsticial del Corpus i Sant Joan, el singular cas de Upollensa. Serà a càrrec de Miquel Vives Madrigal, que el tindrem avui aquí als estudis. Una oportunitat per aprofundir en la nostra cultura, els nostres rituals i les tradicions que formen part de l'identitat de Upollensa i Mallorca. Serà a les 8:30 a la Fundació Roger Villalonga.
0: I dijous arriba la cloenda de la temporada del Cine Club Upollensa. Es projecta exclusivament per socis, només per socis, La Grazia, un drama introspectiu de Paolo Sorrentino que explora els dilemes morals i la recerca de redenció del seu protagonista. La sessió serà com sempre l'avui, però com d'acte exclusiu i gratuït per als socis del club.
1: Anem a divendres perquè se presenta el llibre d'Inflexions de Joan Orpinell López, és l'obra guanyadora del Premi Pollença de Poesia d'aquest passat 2025 i que ha editat Ogall Editor. I de l'acte divendres a les 7 d'aquest vespre a Can Llobera s'obsequiarà les persones assistents amb un exemplar del poemari. Tot seguit hi haurà una actuació musical a càrrec de Toni Perelló i per acabar se servirà un piscolabis. Hey!
2: També hem de recordar altres coses. Dissabte, recordem un altre Piqués Escuena Rock, però diumenge és la presentació del llibre Com una cussa de l'escriptora Clàudia Darder. L'acte serà presentat per Miquel Amengual i inclourà una vermuta literària a les 11:30 a Can Llobera aquest diumenge.
3: I pel que fa al concert de l'Escola Múrica de Pollença, recordeu que els varen tenir aquí la setmana passada i mos varen dir que dimarts, demà, a les 6:30, al claustre podrem gaudir de la cantata de la il·lusió. Després fan també el fi de curs i comencen dimecres, dia 3, a les 6:30, concert de les agrupacions de sensibilització, cant, fobiol i xeremia, piano, guitarra i flauta de l'Escola de Música de Pollença. El dijous 4, a les 6:30, hi haurà actuacions de dansa, vent, metall, violí, clarinet i combó. I per finalitzar aquest final de curs, divendres, dia 5, a les 6:30, també, tot això és el claustre d'aquí de Pollença, hi haurà concert de saxofon, percussió, conjunt instrumental i llenguatge musical.
1: I penseu també que hi ha exposicions, anau a veure si encara no ho heu fet, la que hi ha a l'Iglesi del Convent, el Cavall Bernat, la muntanya màgica. Vos queden 15 dies més mancos, fins dia 14 de juny, i està oberta de matins i cap vespres, de dilluns a diumenge, tota la setmana, de 10:30 a 1:30 i de 5 a 8. Anar a vi, perquè si no vos posarà lo típic de l'autenguda dos mesos, heu passat per davant, no heu entrat, i quan hi vulgueu entrar, la llevaran, que això mos ha passat a tots. I aquella vera també, el que ens empodera, les fotografies de la Camila da Silva amb imatges de les usuàries de Prodis. Això és el que tenim a l'agenda. Com de la Joana també diumenge tenim un corpus, encara no l'hem afegit a l'agenda dels horaris, però aviat ho farem també per donar-vos aquesta informació.
0: I de res, d'aquí uns segons me n'anem amb un bolletí de les 10. Someone must have stomped on his head with those blue suede shoes.
4: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
5: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
6: Vetres Ràdio. Les notícies de les 10.
7: Bon dia. Els sindicats a Comissions Obreres, UGT i STI han ajornat la vaga de l'educació de 0 a 3 anys prevista per aquest dimarts. Segons les organitzacions, la Conselleria de Treball ha al·legat a darrera hora un suposat defecte de forma a la tramitació administrativa de l'aturada. Els sindicats acusen el departament de Catalina Cabré de bloqueig i de fer servir la burocràcia com a mordassa. També de sortir al rescat de l'empresariat davant una previsió de seguiment que diuen esperaven històric.
8: Els convocants expliquen que l'ajornament es fa per estricta responsabilitat i per protegir jurídicament les treballadores davant les amenaces de sancions disciplinàries. Així mateix, recorden que els serveis mínims ja estaven publicats al butlletí oficial de les Illes Balears. La vaga no es cancel·la, sinó que es fixarà una nova data immediata tan aviat com es resolgui el tràmit. El sector manté les seves reivindicacions principals, la urgència d'un conveni autonòmic i un nou decret per rebaixar les ràtios a les aules.
7: A la crònica política, una enquesta interna del Partit Popular revela que la formació de Marga Proens quedaria a tan sols un o dos diputats de la majoria absoluta si avui hi hagués eleccions autonòmiques. Un resultat que faria dependre del PP de Vox una vegada més per aconseguir la investidura.
8: A la tertúlia de programa El Dia, els grups han valorat aquesta hipòtesi, que tots coincideixen que és una foto fixa i que en un any poden passar moltes coses. Són Marga Durant del PP i Sergio Rodríguez de Vox.
9: Estaríem quasi a punt de tocar una majoria d'estabilitat. Una majoria d'estabilitat que el que no recercam del Partit Popular de les Illes Balears és el que sempre ha volgut ser presidenta Marga Proens.
10: També tenen claro que no quieren que gobierne solitario y quieren que siga no bajo la dependencia, pero sí con Vox, marcándoles a veces un poco el camino, porque es que si no se desvían demasiado.
8: L'Esquerra lamenta que pugui tornar a governar la dreta i s'encoratja a treballar perquè això no passi. Són Omar Lamín, del PSI, i Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca.
11: Jo crec que hi ha una lectura aquí, no?, aquesta dependència, no? Ho diuen, bueno, mos acostem a la majoria absoluta, però s'eleixen depenent de l'ultradreta per poder governar, no? I això, evidentment, és absolutament preocupant.
12: Queda un any i un any en la política poden passar moltíssimes de coses.
7: A partir d'avui, els contribuents poden presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines habilitades. La campanya de la renda 2025, que és la que s'ha de presentar enguany, va començar el passat 8 d'abril i acabarà el 30 de juny. L'agència tributària ja ha rebut més de 14 milions de declaracions. D'aquestes, 10 milions surten a tornar. I fins ara ja s'han abonat més de 5.000 milions d'euros.
8: Coincidint amb l'inici de l'atenció presencial, l'Agència Tributària de les Balears ha activat una nova edició del Servei Renda Àgil, un programa de col·laboració amb l'agència estatal per tal de facilitar la confecció i presentació de les declaracions. Aquest servei ofereix assistència personalitzada als contribuents i dona cobertura prioritària als municipis de la part forana. La iniciativa es presentarà entre l'1 i el 30 de juny a través de 16 oficines distribuïdes entre les illes. Els residents dels municipis inclosos en el programa poden demanar cita fins al 29 de juny.
7: I el sindicat CESIF demana al Ministeri de Justícia una solució urgent per la reducció del personal informàtic que hi ha als jutjats de les Illes. Segons el sindicat, els darrers canvis han suposat una reducció del 75% d'aquests treballadors. Amb aquest apunt, arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
6: Més informació a IB3.
13: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
14: A Ràdio Pollença són moltes les persones que treballem perquè tu, sense sortir de casa, puguis estar informat de tota l'actualitat del municipi. Entre tots, feim el poble que volem. Gràcies per sintonitzar-nos.
15: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
16: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
5: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Ja són les 10 i 23 minuts i hem de començar la secció setmanal, la primera entrevista de la setmana, la primera entrevista del mes de juny, el Val de Respon. Martí, bon dia.
1: Bon dia. Que costi que abans de les 10 era aquí, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Abans ho dic perquè la gent no se pensi que ha arribat tard.
0: No, no, no.
1: A mi som bastant puntual.
0: Jo. Abans de les 10, encara fèieu l'agenda i ja eres aquí, ens posàvem a xerrar i dic, mira, hem de començar ja, que després
1: si
0: no...
1: Al final és culpa meva, ja ho veig.
0: Després no tenim temps. Començarem repassant la quantitat de coses que han tingut en l'agenda d'aquesta darrera setmana. Intentaré anar per ordre cronològic, però a lo millor me votaré per en qualque passa en avant i enrere. Divendres, el cant de la Balanguera a l'escalonada, ara sentim de fons. Ho sents, Martí?
1: Sí, ho sent. Ho sent, ho sent.
0: Sí, és que jo ho sentia amb els auriculars posats i tot, que hem de dir que estan fent la cantata de la il·lusió alumnes de l'Escola de Música en el claustre, i els nostres oients ho poden sentir de fons. Avui l'acte és tancat, no hi aneu, avui l'acte és tancat per als centres escolars, però demà sí que hi podeu anar a veure'ls.
1: Demà comença el final de curs de l'Escola de Música.
0: Sí. Bé, de tornem a la Balanguera. Vares cantar a la Balanguera en l'escalonada de

0: Calvari divendres, la aquest acte commemoratiu.
1: Vaig, efectivament, vaig col·legar de l'aerocor per si a cas que hi tenia possibilitat per entrar dins el cor.
0: Però que cerquen gent, no, i homes per mi més.
1: Homes no n'hi ha per lloc per res. Vull dir, homes estem amb una raça amb pèrdues, però bueno, és una realitat, no? Hombre, jo vull posar de manifest la bona iniciativa de l'Obra Cultural Balear de Mallorca, perquè la Balanguera és de Mallorca, no és de Menorca, ni d'Eivissa, ni de Formentera, i crec que ha estat una bona iniciativa a un moment que jo crec que és bo tenir qualque referent simbòlic de la nostra identitat, no? La Balanguera fa estona que se va aprovar com un himne de Mallorca, però la veritat és que aquest ha estat l'acte que hi ha participat més gent, perquè han participat en un principi totes les escoles, o quasi totes, jo no diré totes, però moltes escoles de les Illes Balears, i després jo diria tots els municipis de Mallorca, d'una forma o d'una altra, han fet de la interpretació de la Balanguera un element d'identitat del nostre poble, no? I a mi el que sí que vull posar de manifest són dues coses. Una, la presència, evidentment, de la banda de música i després del cor de Pollença, dues coses, i després la quantitat de gent que hi havia a l'escalonada del Calvari. A més, era gent que tenia ganes d'interpretar com un element simbòlic aquest himne, i jo una de les coses que vaig dir, crec que tots el poble necessiten arrels, perquè sense arrels el poble se despersonalitzen, i crec que Mallorca a vegades amb aquesta fase tant de turistificació que tenim un perill de perdre aquelles senyes d'identitat, i una senya d'identitat és també aquest himne, no? Però sobretot el que me preocupa, evidentment, i això és un missatge de fons de l'Obra Cultural Balear, és el tema de la llengua. És a dir, és evident que una llengua que tenim l'hem de cuidar i està en procés de retrocés, això és una realitat per distintes circumstàncies. Necessitem, evidentment, que hi hagi unes normes com la llei de normació lingüística o la llei d'educació que s'apliquin, i crec que està en un procés de retrocés per part de govern de les Illes Balears, però també jo crec que tenim una responsabilitat tot d'utilitzar-lo. Una llengua no mor si s'utilitza, i s'ha d'utilitzar des d'un mitjà de comunicació, no només Ràdio Pollença, que sí que sabem que l'utilitza, però tots els mitjans i que tenim, que no tots fan del català una eina significativa, no? de protecció. Però també l'han d'utilitzar a la família, a l'escola, a la sanitat, a l'empresa, en fi, en el carrer, a els restaurants, perquè la llengua ha de ser viu, i una llengua que no és viva se mor. Lo va passar en un llatí. Un llatí se va fer una llengua morta, i tenim el perill del català i altres llengües minoritaris d'una certa fossilització o llatinització. Dir que se sàpiga però no s'utilitzi. Perquè jo crec que mai com ara s'havia sabut el català a nivell d'escrit i a nivell d'escrit, de titulacions, etc, i de poder-lo llegir, però mai com ara hi ha hagut un retrocés d'ús. I aquesta és una contradicció que hem de tenir en compte. Jo crec que el cant de la Balanguera fila a fila de cara al futur. Aquesta és una mica... I jo crec que cal, és una bona iniciativa, li vaig dir a Antoni Llebrés, el president de l'Obra Cultural Balear, que jo crec que està fent en aquest moment una gran tasca a la Junta Directiva, després d'anys que el major havia passat per una certa crisi, i crec que és una enhorabona a ells i a tot el municipi, escoles, professors, ciutadans que s'han fet d'aquesta cantada un element d'identitat. Necessitem, ho vaig dir en un discurs, necessitem arrels i ales. Sense ales i sense arrels, la vida no té massa sentit.
0: I d'això va ser divendres, aquest acte commemoratiu, però han de dir també que divendres i dissabte la sala d'actes de la Fundació Roger Villalonga va quedar petita per presentar tant un llibre com un curtmetratge de ficció L'últim dia de maig, Els altres herois. Molt no hi vàrem poder anar, i ja mos han dit que se farà, s'està negociant, sí. Pensant un poc a veure si se podrà fer, lo millor ja coincidit en les festes de la patrona.
1: Hombre, jo crec que, i després diumenge també, va seguir, jo crec que diumenge
0: ja tots els actes
1: que eren dit del 31M, que és l'associació que realment ha impulsat aquest tipus d'actes, no? Jo ja vaig dir, ja una hora ja són aquí. Ja se'n suma patrona, ja se'n suma candidats a Joan
0: ja
1: Mas,
0: ja veiem fotos a les xarxes.
1: Encara no hi havia d'Ajuntament, veiem que no hi havia res per les xarxes, però...
0: Men, si no n'hi haurà cap.
1: Pensa que encara no ha començat la campanya, està fent precandidats o precandidatures, no? Però se nota que hi ha ganes de
0: trobar... El termini comença dijous per presentar-les.
1: Efectivament. Però ja la gent s'ha tirat a la piscina, ja ha començat a nedar, ja ha començat a fer publicitat per les xarxes, perquè les xarxes, tu saps que són l'element clau. Però no només les xarxes, tots sabem que darrere les xarxes també hi ha sopars, dinars, reunions, en fi, hi ha de tot, no? Per fer una mica de ganes de crear una mica de, en fi, d'ambient que possibiliti arribar a les eleccions només de juliol, en plena forma i sobretot amb vots. Si és així el que diuen, pensa que estan parlant de més 10 o 11 candidats a Joan Mas.
0: S'està parlant de molts en guany candidats de Joan Mas.
1: I
0: tindrem feina d'entrevista, de fer entrevistes.
1: Però crec que és interessant el que va fer la divendres i dissabte, aquest documental entre en Pet Cifra Paparrí i en Martí Pellicer, que jo crec que han fet una bona feina. És un documental emotiu, de qualsevol manera, de veure com la gent va viure una mica ja... No només estan parlant de Joan Mas, estan parlant de persones normals i corrents, en totes les seves dificultats, perquè en el final, quan hi ha una lluita, una batalla, a vegades coneixem el que varen guanyar o el que varen perdre, no? Però no sabem la quantitat de gent anònima, ciutadans normals, que varen lluitar i que potser varen morir o varen sofrir, i aquesta és una mica la història, altres herois que varen existir, perquè si no sempre... Com va dir una, va dir, és veritat que a vegades pensam en les persones que han fet possible, no? Hi ha un poema d'en Bertolt Brecht que diu, preguntes d'un obrero que lee, no? Va dir, i comença a dir que qui quan hi va haver l'Armada Invencible, que en Felipe II va plorar, fer una pregunta, només va plorar ell? Com que la quantitat de gent que... És a dir, qui va fer les ciutats? Només l'arquitecte o també hi havia Picapredés i altres coses. I aquesta idea de que Joan Mas és un heroi, i és important que hi hagi un heroi que estiri la gent, però darrere també altres persones. Jo, el documental és un documental que dura 8 minuts, la veritat ho vàrem fer en sentit, amb molt d'amor i amb humor, amb gent que realment sempre està disposada a posar de la seva, el seu temps per fer aquest tipus de coses, i jo la reconec que tant un llibre de Paparrí com que el tinc aquí.
0: L'Arduit.
1: L'últim dia de maig, els altres herois. Jo crec que el títol ja ho diu tot, l'últim dia de maig, els altres herois, no? I és important conèixer la història, a vegades la coneixem d'una forma, a vegades, en fi, fragmentada, i cada vegada coneixem més coses, perquè hi ha gent que escriu, que estudia, que fa coses, i jo crec que en Pep Cifra Paparrí i en Martí Pellicer han fet una bona combinació entre el que és l'escriptura i el que és un llenguatge audiovisual. En Martí Pellicer, a més, és professor d'audiovisual, i crec que han fet una bona combinació, i crec que hi ha que donar-li l'enhorabona. Jo crec que això, juntament en diumenge, que ja forma part ja de la festa, no? Vull dir, aquest 31 de maig hi ha una representació que se donen reconeixements a determinades persones, etc. Juntament amb la banda de cornetes, etc. Ja comença a fer aló de festa.
0: Surs a la patrona, compta enrere.
1: Sí, jo crec que el compte enrere comença el dia següent, però bueno.
0: Sí, igual. Calendari pollensí comença.
1: Sí, calendari pollensí.
0: El dia següent.
1: Això està clar, no?
0: I també, Martí, hem de dir que hi va haver aquesta dissabte al camp de futbol d'Ubercuix, batucades, dimonis, cornetes,
1: sí,
0: i centenars d'aficionats donant suport.
1: Fins i tot hi va haver futbol.
0: I fins i tot hi va haver un partit de futbol que varen guanyar 4-0.
1: 4-1.
0: Ai, no ho teníem bé.
1: 4-1.
0: No ho teníem bé. I havien
1: guanyat 0-1.
0: Havien guanyat 0-1, sí.
1: Per tant,
0: sí.
1: 5-1 va ser un partit... Bueno, van enganyar, no diré res més, no? A més, amb un calor... Jo no sé com se fa el futbol a les 6, la veritat. Inclús ahir el Poblense jugava a les 12. M'apareixen temperatures, m'apareixen horaris realment lamentables. Vull dir, crec que ja el futbol s'ha comercialitzat tant que se pensa més en altres coses que el futbol en si. No? Jo crec que a les 12, de veritat, ahir a les 12 se podria jugar un partit de futbol, que com toca. A les 6 ja està bé, però si s'hagués estat a les 7, molt millor. Jo crec que ara el Poblense ha de jugar a la final, l'Opla de Natesa, m'aparé la setmana aquesta i l'altra setmana i després ja veurem què passa.
0: Vinga, l'afició segur que seguirà donant suport.
1: Sí, no, ja hi havia ambientat i sobretot hi havia dimonis i tot, i ja m'ha dit un de la corneta, dir, no sé si l'àrbit mos expulsarà. Va expulsar el porter del Consell per una acció il·legal, de qualsevol manera, o per acció punitiva, però bueno, va estar bé i van guanyar i ara se tracta de la final.
0: Més coses, que hi ha hagut també la setmana passada, dijous, les principals entitats econòmiques i socials de Pollença varen organitzar una reunió, una trobada que varen convocar l'Associació Hotelera de Pollença, Núcleo Nàutic, per analitzar el futur del municipi i reclamar una estratègia conjunta de desenvolupament. Aquesta reunió hi vareu ser presents al consistori, tant l'equip de govern com l'oposició. I també va venir un president del Consell de Mallorca i un conseller de Turisme, Martí. Bueno, sí que no vas tenir massa temps per assistir-hi.
1: Jo em vaig enfadar un poc, de veritat, perquè t'ho contava microtancat, que jo m'ho varen dir que era dijous a les 12, jo a l'una lluita tenia una reunió que feia estona que tenia convocada, a més no la podia desconvocar, i a més la reunió havia de ser a les 12, després van dir a les 12 i mitja, després va començar a la 1:20. Vull dir que en el final jo vaig estar dos minuts, que vaig esperar que vingués el president i el conseller de Turisme, i simplement vaig dir que nosaltres, evidentment, estàvem com a ajuntament en un procés sempre de col·laboració i cooperació en temes que van millor per Pollença, no? A mi, una de les coses que sí que m'havia agradat, fer aquesta reunió al principi de la legislatura, perquè hi havia, diguem, les entitats socials, econòmiques del municipi, no només l'Associació Hotelera, sinó els restauradors.
0: I els van convocar, però eren emprèn, tot.
1: Emprèn, després restauradors, lloguers vacacionals, hi havia distintes entitats, no?
0: Una nova, del polígono, que no sabien que era una associació nova del polígono.
1: Bueno, s'ha fet una associació, perquè ara el polígono primer s'ha consolidat, ja està entregat, i ara hi ha una associació que realment el que vol és millorar la gestió del polígon, juntament amb l'Ajuntament, jo totes les reunions que s'han fet i hi he anat, perquè pensar que hi ha d'haver una bona col·laboració entre dues entitats, en totes les entitats. Per què te deia que al principi? Perquè ara estem a final de la legislatura i tot se pot llegir en termes o electoralistes o en termes que sí, hauríem de fer o ho farem i tot això. I jo crec que realment va ser una reunió, per lo que jo després m'han contat, que crec que una reunió tan ampla, tothom va dir lo que considerava, m'apareix bé, però jo crec que sí que seria important, a lo millor, haver fet un pla estratègic conjunt entre les entitats socials, econòmiques que hi havia, el Consell de Mallorca. Jo crec que faltava el govern, perquè el govern té moltes competències al respecte, i l'Ajuntament de Pollença. Crec que era la forma més adequada, i jo vaig tenir una sensació de que estava bé sentir-nos tots, és a dir, que tothom va sentir cada una de les coses, però d'aquest sentir, d'aquest parlar, crec que faltava la part d'acció, no? I cadascú ha fet coses, jo el Consell ha fet coses, l'Ajuntament ha fet coses, però segurament faltava un element clau, que és el govern, que nosaltres, el govern, no hem rebut cap, i hem anat a convocatoris, cap subvenció d'impost de turisme sostenible, de l'ITS.
0: Una de les coses que reivindicaven.
1: I nosaltres ho reivindicaven. I això sí que depèn del govern, no depèn del Consell. Una altra cosa és que el Consell tingui tot això. I això nosaltres hem presentat, és a dir, a les altres ocasions, hem presentat projectes, no vos han donat. Han donat a altres ajuntaments de colors blaus, i jo la veritat ho esculament, perquè Mallorca és una unitat, no se pot fragmentar, vull dir, i penso que Pollença a vegades, per raó determinada, pues no ha rebut el que jo considero que hauria de rebre de les entitats que envia. Però bé, no, ho dic perquè també cadascú ha de fer l'autocrítica, començant per l'Ajuntament, de faltaria més, però crec que era una reunió necessària, però l'havia de necessari molt més abans.
0: Més coses, crec que va ser divendres de matí a Cala Murta, que se va presentar també tot el Consell de Mallorca, va presentar tota una sèrie d'actuacions de neteja forestal a 18 municipis per prevenir un risc d'incendis a la serra de Tramuntana. Vares per assistir a aquesta presentació?
1: No, m'avisen hora per hora. No sé si volien que no hi anés, però m'avisen hora per hora. Nosaltres, pensa que jo sou bon part de la Fundació, com a Bala de Pollença, aquesta neteja que s'ha fet d'una bona gestió forestal, jo vull posar de manifest, jo crec que la Fundació Roger Villalonga ha fet una bona gestió forestal, que era totalment necessari perquè un dels objectius, tots sabem, és el tema dels campaments de Cala Murta, i necessitaves fer net a fifeta de fer una protecció davant qualsevol risc d'incendi, no? Jo crec que s'ha fet molt bé, la veritat, i penso que la Serra Tramuntana, ho dic molt aviat, necessita d'una gestió forestal adequada, perquè sense gestió forestal la serra no té el futur que hauria de tenir, juntament amb altres mesures, no? Per tant, diguem, pensa que en aquests moments s'ha fet tota la feina que s'havia de fer en aquest sentit, hi ha tot una conversa entre la Fundació Roger Villalonga i el Consell de Mallorca, el conseller de Presidència i Joventut per posar en marxa, per finançar, diguem, el que són el campament d'estiu. Nosaltres, com a Ajuntament, estan col·laborant en donar tots els permisos. Nosaltres hi ha quatre projectes que per jo són estratègics de Pollença, que nosaltres hi hem fet tota la feina que podíem, que és el Puig, que realment és la cooperativa pagesa, la nova nau que es necessita, que posarà en marxa. Tenim, evidentment, Colònia, en tot el que ha estat en el principi, en fi, el Camp Morató, i ara tenen el de Cala Murta. Són quatre projectes d'estratègia, en el qual l'Ajuntament ha fet tota la seva feina des del punt de vista de permisos, de llicències, etc., i mos hi hem volgat, malgrat les dificultats que tenim a vegades de personal en tot el sentit, perquè són bons per Pollença. Tenir un puig adequat és bo per Pollença. Un segon, aquesta segona activitat que vol fer la cooperativa és bo per la pagesia i jo que diria per la ciutadania pollença. El del campament d'estiu serà bo no només per un infant de Pollença sinó de tot Mallorca, però també de Pollença, que tindrem coses concretes, i després tenir lo de Colònia, que tenir un seu significatiu, jo crec que és important. Per tant, crec que és bo, diguem-ne, que en aquest aspecte el que se va fer.
0: La Fundació Roger Villalonga ha redactat un projecte per rehabilitar aquest espai i les obres, segons llegim, podrien començar passat l'estiu.
1: Diuen.
0: El campament s'ampliarà de 70 a 160 places amb una zona nova per tendes d'acampada,
1: sí.
0: I les casetes antigues, que aquelles de fusta que coneixem, seran substituïdes per unes de noves, fetes amb la fusta d'opins, que aquests dies estan talant en aquesta neteja forestal.
1: Però bueno.
0: I d'acampaments, clar, diuen això, les obres podrien començar passat l'estiu, però sí. Hi ha qualque novetat més d'aquest procés etern?
1: Nosaltres hem donat permisos que pensa que hi havia altres entitats, altres administracions, perquè això pensa que hi ha costes, medi ambient, hi ha moltes entitats. Nosaltres hem fet la feina que havíem de fer al respecte, i si tenim qualsevol problema, pues nosaltres sempre hi serem. Però bueno, nosaltres, per les notícies que realment ens interessa plantejar, pues jo crec que estem en bona disposició després de l'estiu de començar ja les obres, i a lo millor per el 27, l'estiu 27, posar en marxa el campament d'estiu. Per això dependrà el que gestionarà, serà Fundació i Consell.
0: I Consell.
1: I nosaltres, a lo millor com a Ajuntament, a lo millor qualque acord se podrà fer l'Ajuntament entre la Fundació Roger Villalonga.
0: Dijous passat va ser el darrer dijous de maig, això vol dir que hi va ple, un ple que no sé si du més llars d'aquesta sí. Legislatura, no sé si el que més, però uns de
1: no, més llars. No, ha estat un més llarg.
0: Un més llarg, sí, confirmam, sí. I del que ha estat
1: Sí, va començar a les 6, com sempre, i va acabar de les 11 i pico.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que i que costa que hi hagués pogut haver-hi més punt, però jo crec que el que hi havia eren significatius, no? Jo crec que hi va haver un parell de punts que crec que són importants. Per una part, hi va haver, lògicament, el tema dels pressupostos, que ja s'ha dit algunes coses, però en tot cas jo diré...
0: Sí, una pinzellada, idees. Perquè divendres en parlarem amb la regidora.
1: Sí, na Cati Carbonell l'explicarà així com ella l'explica.
0: Però no, mos fas un pot d'abans, 30 principi, milions.
1: 30 milions i pico, se va aprovar per l'equip de govern, majoria, els altres membres de l'oposició se varen estendre, no hi va haver vots en contra, hi va haver vots, 9 vots a favor, perquè faltava una regidora de l'equip de govern i també faltava regidors de l'equip de l'oposició, però se varen estendre. Hi va haver qualcú que va tenir un conato de votar en contra, però al final no ho va fer. No diré qui, perquè cadascú...
0: El que va escoltar el plou sap.
1: Tampoc.
0: No?
1: No ho crec. No ho crec, però bueno, és igual. Extensions. I ara pensa que ja ha sortit, dissabte va sortir en UBOIP, a l'època d'al·legacions, ara se poden fer al·legacions per part de la ciutadania o per part de grups polítics, etc. Poden fer al·legacions i segurament són 15 dies hàbils, d'haver dia 20-22, crec que serà un moment en què s'haurà acabat les al·legacions i després s'haurà de dur a aprovació definitiva, que no crec que se modifiqui moltes coses, se poden modificar coses, evidentment, però el que l'objectiu bàsic no se tocarà, perquè estan parlant d'un pressupost que en aquest moment són 30, si me'n recordo exactament, 30.960.000 euros, 30.960.000.
0: Quasi 31.
1: Quasi 31 milions. Això suposa un increment en respecte d'un 25 de 1,75 milions respecte a l'exercici del 25, la qual representa un augment d'un 6%. Allà dins aquest pressupost hi ha totes les activitats que fan les distintes àrees, però jo destacaria un per nosaltres fonamental, que és el procés de tecnificació de l'Ajuntament. Jo crec que l'Ajuntament de Pollença és un ajuntament que no tenia l'estructura per dur a terme una acció més eficaç en tots els aspectes, i això significa que necessitem contractar molt de tècnics superiors, i per tant hi ha tota una sèrie de contractació de tècnics superiors, de secretaria, de contractació, de personal, d'intervenció, també hi ha un programa de medi ambient, un enginyer tècnic, un arxiver bibliotecari, un arquitecte, és a dir, l'Ajuntament de Pollença de l'11 al 15 se van llevar moltes places, la qual no vull entrar en, però això no ha estat positiu. Un dels grans temes que nosaltres hem trobat és el tema de política de personal, i dins política de personal el que per nosaltres és fonamental és en aquest moment fer tècnics superiors perquè les coses funcionin millor, més eficaç i més eficient. Aquí jo diria que és una mica l'objectiu fonamental d'aquests pressupostos.
0: De pressupost, com dèiem, en parlarem divendres a les 11, la regidora d'Hisenda, Catalina Carbonell. No sé si vols comentar qualque cosa més del pressupost,
1: no,
0: per anar amb l'Ibavi, per exemple,
1: sí, en el conveni. M'estim més no cansar perquè na Cati Carbonell, a més
0: el desglosarem.
1: Ho desglosarà, a més, és un tema molt coneixements tècnics sobre el que és el funcionament de l'Hisenda municipal, i crec que ho farà molt pedagògicament, no? I jo crec que és molt millor. Però, bueno, lo important és que s'aprovaren, lo important és que els objectius estan marcats, lo important és que ara hi ha al·legacions, i, per tant, a final de mes s'haurà de fer la aprovació definitiva, per final de mes, una vegada que tinguem les al·legacions.
0: Seria amb un pressupost amb un ple extraordinari o no ple ordinari?
1: Depèn si coincidien, no? Vull dir, el problema és que nosaltres vàrem publicar dissabte tot això, són 15 dies hàbils, i 15 dies hàbils no són 15 dies normals, són 15 dies hàbils, no? Bé, jo crec que un dels punts bàsics que nosaltres hem plantejat durant tota la legislatura és el tema de l'habitatge, no? Espanya, Mallorca, Pollença tenen problemes d'habitatge brutals, tenen problemes de cada vegada dificultats d'accedir a l'habitatge, dificultats per poder accedir també a un lloguer per els preus que tenim, i nosaltres hem fet distintes accions a l'Ajuntament. explicaré primer el que hem fet i després me concretaré en el tema de l'IBAVI, no? Nosaltres hem fet algunes mocions en què han demanat que hi hagi un topall en el preu del lloguer, és a dir, no, no deien que no, se, no pugin, sinó que, no deien que, no, que baixin, sinó que no pugin més, perquè el preu que hi ha de preu de lloguer fa que la majoria de la gent, el sou que hi ha, no pugui accedir a tenir un habitatge digne, no? I això ha fet que gent de Pollença se n'anàs. Aquesta ha estat una línia que el govern de les Illes Balears no l'ha acceptat, tenint 6 o 7 municipis de Mallorca que hem optat per tapar topall, però el govern de les Illes Balears està totalment en contra. Diuen que no és una mesura eficaç, però el que és, no sé si és eficaç, segurament no, no és l'única mesura que se pot fer, però el que vende és que cada any pugui uns pisos, és a dir, o preus, és a dir, tant de lloguer com de comprar, no? I per tant, fer una mesura d'aquesta és una mesura, diguem, és un parxe, per entendre'ns, però significa que no s'incrementi més, perquè o preus a Mallorca és de llocs en què més se pugui uns pisos. La segona opció que hem plantejat és el tema de fer una opció per posar una oferta pública de pisos de protecció oficial de lloguer. Nosaltres aquesta mesura ja vàrem aprovar que un solar que era per d'ús esportiu se transformés en solar per construir pisos, que és un solar de gomà. Fa un any que estan fent tots els tràmits sempre són complicats. En el final ho hem posat, és un solar valorat amb 800.000 euros, que hem posat a disposició de l'IBAVI, i en el conveni, i vull dir que aquest conveni que se va fer, se va aprovar per unanimitat. Tots els punts se van aprovar, aquest punt se va aprovar per unanimitat, i tots els punts del conveni se van plantejar, no? Per tant, se faran 28 pisos, en principi. Nosaltres dins el conveni demanant que 3 pisos siguin gestionats per l'Ajuntament per a situacions realment d'urgència que puguin sortir. Pensa que nosaltres tenim ja conveniat dos pisos no caroti, que realment també són per situacions d'emergència, i estan fet obres una casa que tenim en Rosavell. Nosaltres volem tenir entre 5-6 pisos per aquesta situació d'emergència, que cada dia n'hi ha més, que van a uns serveis socials, etc, i que necessitem donar una resposta a un dret a l'habitatge, que és un dret constitucional que aviat no se compleix. Per tant, i a més també se faran pistes de pàdel, perquè estan parlant d'un solar de 8.000 metres que no s'utilitza tot, 8.000 metres. Tot això ho farà l'IBAVI, i realment un dels punts que a vegades està conflictiu amb alguns ajuntaments són un número d'anys que han de dur de residència aquí. Varen posar 10 anys consecutius perquè l'IBAVI no deixa en aquest moment que no siguin consecutius. Nosaltres hem demanat que siguin no consecutius, perquè mos pareix injust que hi ha gent de Pollença que s'han hagut d'anar a viure a altres municipis com La Pobla o Inca o altres, que com que potser ja no ha estat censat aquí, no tindran el dret. Nosaltres hem demanat a l'IBAVI que per favor siguin no consecutius, perquè hi ha gent que pot estar 20 anys vivint aquí i resulta que s'han hagut d'anar a viure a un altre lloc i resulta no és que no tingui dret, tindrà dret, perquè això no és, és un criteri de posar 10 anys, no sigui un criteri de si no el tens o no el tens, sinó...
0: Tot però no tindrà prioritat davant...
1: No tindrà, altres persones s'han de més prioritat. Clar. Però pensa que en aquests pisos, per tant, nosaltres hem demanat que hi hagi no consecutius. I pensam...
0: I no vos han donat resposta encara
1: d'això? No, han dit que ho estan mirant. Oh. Ho estan mirant perquè nosaltres hem insistit a aquest ajuntament i altres ajuntaments de Mallorca, com te pots suposar, perquè actualment hi ha molta mobilitat, no és com... abans que la gent estava més aquí. I bueno, i aquesta és una mica la qüestió que nosaltres plantegem. Per tant, 28 pisos, espero que la primera pedra es pugui posar després de l'estiu, jo no ho sé, això depèn de l'IBAVI. Nosaltres hem col·laborat moltíssim amb l'IBAVI, diguem, hi ha hagut una bona coordinació entre l'IBAVI i l'Ajuntament i l'àrea d'urbanisme. Des de l'àrea d'urbanisme s'ha fet treballar molt perquè això sigui així. Estem en contacte per el tema d'un projecte definitiu. Pensa que hi ha pisos, són pisos de protecció oficial de lloguer, poden tenir dues habitacions, tindran un lloc per aparcar un cotxe. En fi, crec que és una bona opció, i per posar en marxa 28 pisos, que segurament ja serà per la pròxima legislatura, també cal tenir en compte, no? Ja és una bona opció. Però també cal dir que nosaltres estem treballant a l'unitat d'actuació 15, que hi ha uns solars que seran també per pisos de protecció oficial, que realment ara els promotors, els propietaris d'aquesta unitat d'actuació han de presentar el projecte, i dins el projecte hi ha d'haver el tema d'aquests pisos de protecció. Un solar per construir una vintena de pisos de protecció oficial de lloguer, i hem de veure que presenti un projecte, i hem després una vegada que tinguem un projecte, que tinguem un solar a disposició de l'Ajuntament, això ho hem de veure com ho podem fer. Si ho fa l'Ajuntament, que no ho podem fer, l'Ajuntament no té capacitat i recurs humans per fer aquest tipus de coreta, o podem donar-li bavi o podem licitar una empresa que faci que realment nosaltres podem controlar com a Ajuntament tota aquesta qüestió. Per tant, la política d'habitatge és una política viva, positiva, i crec que és una política que necessita d'un pacte de tot l'Estat.
0: I aquesta va ser un punt que se va aprovar, com deies, per unanimitat, l'aprovació d'aquest conveni en l'IBAVI. Altres punts, Martí, doble de...
1: Sí, mira,
0: de dijous avui, de la setmana passada.
1: Bueno, hi ha altres punts, però jo crec que el tema del pla de brats, que se va aprovar, no, tampoc hi va haver vots en contra, és a dir, en fi, però és un pla que és a mig i llarg termini, com te pots suposar. Hi havia altres punts que no són significativament del punt de vista polític ni social, però jo vull parlar de dues coses. Una moció que se va presentar per part del Partit Popular en respecte en el tema dels aparcaments, no?
0: Per reclamar la millora de condicionament urgent de les zones d'aparcament del municipi de Pollença.
1: Sí, nosaltres estem d'acord que no tenim un aparcament que mereixem. Vull dir que... Però també val dir, i ho vaig dir en un ple, que el govern de les Illes Balears, com va fer el decret llei l'any 24, crec, sobre la simplificació administrativa, va dir que podríem fer pàrquing de 8 mesos. No entenc molt bé perquè havíem de fer pàrquing de 8 mesos, ni de més varen dir que una vegada que acabat aquests 8 mesos s'havien de tornar a l'estat original. Jo crec que aquí ho havíem pogut ser més valent, hauria pogut fer un tipus d'opció distinta, i tenint en compte que la majoria de pàrquing que tenim a Pollença són en zones rústiques, nosaltres no podem fer el que ens agradaria fer, ni podem asfaltar, ni podem hormigonar, ni podem... Hem de fer unes coses que realment puguem fer i no sigui il·legal. A més, jo crec que el Partit Popular, la seva moció, crec que deia coses que no eren reals, que no se podien realitat. De totes formes, no te va votar en contra, però no és que estigués som en contra d'aquesta adequació. Nosaltres ens agradaria haver fet abans l'adequació, però ha plogut molt aquest hivern, la vida del pàrquing s'ha enfangat moltíssim, i ara ja tenim un projecte que està a punt de dur-se a terme. Estan parlant d'una inversió d'uns 60.000 euros aproximadament, que seran en un aparcament de l'Orde de Lluc i Can de l'Om, de qualque manera. Després, evidentment, farem també...
0: Són una...
1: de l'entrada
0: des de Joan Mas, diríem.
1: Des de Joan Mas.
0: Nou de la banda de...
1: De la dreta, quan entres a la dreta, això s'ha de fer una adequació.
0: Darrere l'escoleta.
1: Que també cal dir que davant l'escoleta s'han fet 45 pàrquings així com toca, vull dir, perquè realment allò sí, perquè allò és un solar urbà, no és un solar rústic. I després farem una nova educació que ja el varen fer Can Febus, la Vinyeta i Can Bac. Farem una altra educació per millorar la seva realitat. Aquestes són coses que farem, és a dir, ja dins el pressupost hi havia una quantitat específica per fer aquest tipus de coses, ja tenim el projecte fet i jo crec que el més aviat possible com fem aquesta adequació. Doncs repetim, m'ho hauria agradat fer-ho abans i m'agradaria fer més estructural, però la legalitat no mos deixa diguin el que digui aquesta moció. I després també estem en marxa altres tipus d'accions en temes de pàrquings, estem mirant altres espais per posar pàrquings, i després estem estudiant la possibilitat de poder aparcar davant iguals permanents que tenen molt de cases de Pollença. Estan parlant d'un dormir i pico de igual permanents, i volem de qualque manera que serveixin per residents per intentar que aquesta gent pugui aparcar de vora i per tant sigui per residents. Estan parlant d'aquestes línies de treball al respecte, no?
0: I Martí, I Martí, d'aquí una horeta hi ha una convocatòria a la rotonda de Can Berenguer, just a Teixits Vicenç, o conseller d'Empresa Autònoms i Energia Alejandro Sáenz de San Pedro, director general d'Indústria i Polígons Industrials Alfons Gómez, visitaran Teixits Vicenç, allà se presentaran dues línies d'ajuts per donar suport a autònoms i a pimes d'un sector industrial balear davant l'impacte de la guerra de l'Orient Mitjà. Un dels ajuts està destinat a compensar el sobrecost del transport de mercaderies exportades des de les illes i l'altre té com a objectiu pal·liar l'encariment de combustibles i de les matèries primeres. Xasco i Pollença per fer aquesta presentació.
1: Sí, bé, això ja sabem que el govern estatal també va prendre mesures per baixar el preu de la benzina i altres mesures de fer com una espècie de, en fi, d'accions que limitar les conseqüències de la llei de la guerra d'en Trump, la llei de la guerra d'Iran, que lamentablement encara no ha acabat, que lamentablement encara estan mirant els Estats Units com pot sortir sense tenir una derrota, vull dir que de qualsevol manera estàs evident que ha estat una acció que no ha estat un èxit per ells, de qualsevol manera se pensaven que això seria Venezuela, no és Venezuela, evidentment. I jo simplement dic que m'ho han dit avui de matí i jo torno a lamentar que realment darrerament les vegades que mos diuen coses mos diuen a darrera hora. No sé si ho fan perquè no volen que hi anem, però jo i nosaltres hi anirem així tot, un regidor de l'Ajuntament anirà en aquest acte, no? D'aquesta, en fi, jo ja he dit avui de matí que m'apareixia bé, però que no importa visin dues hores abans, que això se sap des de fa molt de dies, no? I després una cosa que també vull dir, que hi ha hagut una certa polèmica, les xarxes i també raons polítiques, el tema de les rotondes. De les rotondes. Mira, jo hi havia preguntes sobre aquesta qüestió, en un ple, a veure si era normal, si no era una contradicció que nosaltres demanessin la realització de les rotondes quan l'equip de govern que hi va haver la passada legislatura del pacte de Porrera no les varen fer. I ja m'ha aparegut lamentable aquesta pregunta. Dures. És veritat que el pacte de Porrera no va fer cap rotonda? Se les va criticar des de l'anterior equip de govern i des de la ciutadania de Pollença? És veritat que, a més, varen perdre les eleccions i ara la responsabilitat està amb uns altres. I aquí, com a responsables que són des del primer dia, he anat al Consell de Mallorca per tal de que se posessin en marxa les rotondes, que se planificassin. I ho he fet en silenci, en discreció, sense aixecar la bou, intentant fer reunions que n'he fetes amb tothom, amb el president del Consell, amb la conselleria de carreteres, amb el director general de carreteres i amb el cap de departament de carreteres. I he anat tot sol o acompanyat del senyor Tomeu Antic. Ens han mostrat planer, ens han mostrat de tot. La veritat, i l'altre dia que varen sortir una part de l'equip de govern del PSOE dient que reclamo això, alguns mos han criticat. No sé per què mos han criticat. Jo crec que s'havia de criticar l'anterior govern del Consell per no voler fets, però ara no se pot criticar l'Ajuntament per demanar-les. Estan fent per una qüestió de seguretat. És a dir, a mi me resulta difícil entendre que s'hagi fet a rotonda Crestaig i no m'apareix malament que se faci. Estan parlant de prioritats. Aquí és un espai complicat. L'altre dia va haver, la setmana passada, un altre accident en el cruce de Sant Vicenç i, per tant, que jo crec que se mos critica que hi han treballat, que realment perquè això se posi no ho puc entendre. Se mos podria criticar, no va fer res, no va fer cap reunió, no va dialogat. A mi m'és igual si són blancs, rojos o negres, m'és igual. Jo el que vull és que hi hagi aquestes dues rotondes de camp de polígono i després de Sant Vicenç per una qüestió de seguretat. I no s'han fetes. I difícilment se faran. A lo millor la de Sant Vicenç possiblement s'hagi de fer, però és complexa perquè hi ha d'haver, pel que m'han dit, hi ha d'haver expropiació de terrenys i és una situació complicada, no? Per tant, nosaltres seguirem fent el que hàgim de fer perquè se facin les rotondes. I molt sap greu que realment se critiqui des de l'oposició realment que ho fessem. És que tothom hauria d'estar d'acord. I crec que realment, si se va fer, si no se va fer, està bé que s'hagi criticat, i se va criticar en el seu moment. I, a més, van perdre les eleccions, però ara els responsables són uns altres, i nosaltres tenim la responsabilitat de cercar màxims de seguretat. Per tant, jo puc entendre, i no ho faig per raons partidistes, ho faig per raons de que hi hagi seguretat a la carretera que va de Pollença a Nomoll. Una carretera complicada, que hi ha molta circulació, que sortint del polígon tu sap perfectament que és perillós, i la de Sant Vicent cada any hi ha coses, sí? I també la rotonda del polígon, la rotonda, la sortida del polígon també sempre hi ha copets, i a més és complicat, la gent s'embuia molt perquè no és una bona solució. Per tant, seguirem insistint perquè volen per Pollença el mateix que hi ha hagut altres llocs que s'han prioritzat, i això s'hauria de prioritzar per raons de seguretat, tal com ho varen dir els tècnics i polítics del Consell de Mallorca. És una carretera complicada. Per tant, seguirem insistint, malgrat algú li sàpiga greu.
0: I amb el tema de les rotondes, amb aquesta reivindicació, posant punt i final a l'entrevista setmanal amb el Bala, no mos han enviat preguntes, Martí, en aquest moment?
1: Jo me sap greu, perquè jo m'agrada que envien preguntes, perquè te posen en qüestió les preguntes.
0: Bé, si en teníem una de la setmana passada, que jo te vaig reenviar, que mos tornaven a demanar o tendal, o toldo, en el parc infantil, sí, però, de Cala Montnades.
1: Sí, és veritat, però nosaltres vàrem fer un estudi de veure com ho podríem fer tècnic, perquè, clar, se va fer un estudi i s'ha de la regidora de jardins, de parcs, ho té, per veure què és el que podem fer per intentar que hi hagi una mica de sombra, que és totalment necessari, sobretot amb aquest canvi climàtic, amb aquest sol que han tingut aquest mes de maig. Però, evidentment, havíem de fer un estudi perquè a vegades no se pot posar el que tu vols, sinó el que pots, en aquest sentit.
0: I de fins dilluns que ve, te tornarem a tenir aquí, mos tornaràs a contar el que has fet al llarg de la setmana, que la gent torna a venir ben, ben carregadeta.
1: Sí, però jo crec que l'important és estar actiu, fer coses i fer coses en positiu i eficaços. I a vegades no ho fem, i per tant és bo que la gent mos critiqui.
0: Bona setmana, Martí.
1: Igualment, adéu. Gràcies.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: La
2: meva no, la teva.
1: No, dic la meva. Ràdio Polla. Ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: La teva ràdio.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la de tots.
0: De tot el que passa al municipi, no deixeu de sintonitzar-nos al 107.9 de la FM. Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
4: Ràdio Pollença. 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Els programes, les entrevistes i les seccions de la setmana es pot tornar a escoltar a radiopollença.net entre la secció d'àudios i posa't al dia.
3: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

Bon dia, amics, i els que vos acabeu d'incorporar, seguim aquí en directe a Ràdio Pallensa, com vos hem anunciat avui de matí, però no vos han dit en concret el nom. Hi ha un mite que avui hagués celebrat els 100 anys. Avui encenem els micròfons per recordar una dona que va transcendir el cinema, la moda i fins i tot el seu propi temps, una icona universal que 100 anys després del seu naixement continua captivant generacions senceres. Avui commemoram el centenari de Marilyn Monroe.

I és que darrere els llavis vermells, la mirada seductora i el somriure immortal, hi havia una dona fràgil, intel·ligent, sensible i profundament humana. Durant la propera hora recorrerem la durant la propera mitja hora recorrerem la seva vida, els seus èxits, els seus silencis i la seva llegenda. Benvinguts a Marilyn, 100 anys d'un mite.

Marilyn Monroe va néixer l'1 de juny de 1926 a Los Angeles amb el nom de Norma Jean Mortenson. La seva infantesa no va ser fàcil. Va créixer entre famílies d'acollida i orfenats, marcada per l'inestabilitat i la solitud. Però aquella nina tímida tenia alguna cosa especial, una llum difícil d'explicar. Amb només els 16 anys es va casar per primera vegada, però ben aviat la vida la conduiria cap al món de la fotografia i posteriorment cap a Hollywood. El cinema la convertiria en Marilyn Monroe. Marilyn no només va construir un personatge, va crear una de les primeres grans icones globals de la cultura popular.

0: A kiss.
1: Durant els anys 50, Marilyn Monroe es convertia en la gran estrella de Hollywood. Pel·lícules com Els homes les prefereixen rosses, Com casar-se amb un milionari o La tentació viu a dalt, i Some Like It Hot, aquesta darrera traduïda com Faldas i a lo loco, la consolidaren com una actriu carismàtica, divertida i magnètica. I és precisament d'aquesta darrera pel·lícula, Some Like It Hot, d'on surt una de les frases més recordades de la història del cinema. De fet, és el tall final que li diu Nobody's Perfect al final de l'escena de la pel·lícula de Com Faldas i a lo loco, on Joe Brown li diu, li respon a Jack Lemmon, ningú és perfecte.
0: Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time.
1: La famosa escena del vestit blanc que vola amb l'aire de la reixeta del metro pertany a la pel·lícula Tentació viu a dalt, que va dirigir Billy Wilder. L'imatge aquesta del vestit blanc volant damunt aquesta reixa de metro de Nova York es convertiria en una de les fotografies més famoses del segle XX. Però Marilyn lluitava constantment amb l'etiqueta de rossa ingènua de Hollywood li volia imposar. Ella volia ser reconeguda com una actriu seriosa. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl. I és que darrere el glamour hi havia una dona que llegia poesia, que mirava la literatura i que cercava el desesperadament s'estimada. Marilyn va estudiar interpretació a l'Actors Studio de Nova York i va treballar amb Lee Strasberg per perfeccionar la seva tècnica interpretativa. Va tenir relacions molt mediàtiques, com el seu matrimoni amb el jugador de béisbol Joe DiMaggio o amb el dramaturg Arthur Miller. Però la fama també va tenir un preu molt alt. La pressió mediàtica, l'ansietat, la inseguretat i la dependència emocional la varen acompanyar durant bona part de la seva vida. Marilyn Monroe simbolitza també el costat més vulnerable de la fama, era mirada per milions de persones, però sovint se sentia profundament sola.

1972, amb només 36 anys. La seva mort continua envoltada de misteri, especulacions i preguntes sense resposta. Però més enllà de la tragèdia, el seu llegat continua viu. 100 anys després del seu naixement, Marilyn segueix inspirant artistes, fotògrafs, cineastes, músics i dissenyadors. La seva imatge és eterna. Però avui no només recordem el mite, recordem també la dona. Una dona que va voler ser escoltada més enllà de la seva bellesa. Una dona que encara avui ens interpel·la sobre la fama, la fragilitat i la necessitat d'afecte.

I és que la fa, què fa que una persona se converteixi en eterna? És el talent, és la bellesa, la tragèdia? O pot ser el fet que, malgrat anys, continuem cercant-nos a la seva mirada? Marilyn Monroe va ser molt més que una estrella de cinema. Va ser un símbol del segle XX, i 100 anys després del seu naixement encara continua il·luminant la memòria col·lectiva.

to me. Avui hem volgut recordar Marilyn Monroe en el centenari del seu naixement, la dona que va transformar Norma Jean en llegenda. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge entre el cinema, la memòria i l'emoció. Des de Ràdio Pollença vos deixam a la veu immortal de Marilyn Monroe. Fins aviat.

0: els que ens escolten a la ràdio. Avui és el nostre sisè programa del nostre grup, de Montición
1: Ràdio.
0: Som...
2: na Clàudia.
3: En Joan Seguí.
4: L'Alicia.
5: I jo, en Jaume.
2: Les mateixes veus de la setmana passada. Ens agrada tant estar davant dels micròfons que qui saps si serem futurs periodistes.
3: A lo millor, ojalà.
2: Com sempre, gràcies a Ràdio Pollença per connectar-nos amb l'exterior i cada vegada tenir més oients fidels a la ràdio. Saludam a tots els que hi ha als estudis centrals, na Joana, na Maria, en Jaume i també en Bruno.
6: El programa d'avui serà com un debat simple però divertit. Xerrarem entre nosaltres fent-nos preguntes del que preferim. Aquesta dualitat de triar una cosa o una altra. Menjar una cosa o una altra. Patiment de mantenir.
3: Un debat.
6: Exacte. Intro música i comencem amb el programa.

0: Què vos pareix si començo a parlar? La primera pregunta va cap a tu, Alicia. Què prefereixes, ara que ja s'apropa l'estiu, platja o muntanya?
1: Pues jo m'agraden les dues, però prefereix la platja perquè, bueno, així me pas un poc amb morena, amb un
0: guanyador,
1: sí.
2: Morenita.
1: Bueno, i ja que m'han demanat jo la primera, pues faré jo la següent pregunta. I un poc lligada amb la d'en Joan. Jaume, tu què prefereixes, l'estiu o l'hivern?
3: Jo prefereixo l'estiu, també per això un poc la platja, ja acabat l'escola...
0: Jo, pues jo no, perquè jo l'estiu, moscars, molta calor... M'agrada la piscina també, però tanta calor... No puc dormir bé, però això ja no m'agrada tant.
3: No, encara ja fa molta calor aquest dia.
0: I ara ja estem entrant en ple estiu i a les 12 pega una calor...
1: Sí.
4: Però encara l'escola no ha acabat, eh?
1: No.
0: No, encara no. Són 3 setmanes que queden.
2: Tu com en dia 19?
0: De nou.
1: Sí.
0: Una cosa, a més de xerrar entre nosaltres, xerram també al públic, que mandin un missatge de text al número de WhatsApp. 6-3-6-7-40-11-83. I el llegirem.
1: M'apareix bé. No em sona que s'hagi fet cap vegada. Repetim un número de WhatsApp, agafeu un paper i un llapis i apunteu.
0: Dona-li una estona, no?
1: 9, 3, 6, 7, 4, 0, 1, 8, 3. I el complementari, 2. Ara posem un poquet de música mentre esperam a que ens arribin els missatges.

0: Mare meva, sí que mos han arribat un munt de missatges. Anem a llegir-los.
1: Bueno, ara en Pep, començava amb en Pep de la Soca. Diu, jo preferisc la Coca-Cola abans que la Pepsi, perquè m'agrada més el sucre. Pues jo també estic amb tu, Pep, jo també m'agrada més...
2: Sí, jo també, més gas.
0: Sí.
2: A casa meva sempre s'ha begut Coca-Cola.
0: També. Jo no soc molt de refresc, però...
2: A casa meva sempre s'ha begut Coca-Cola.
1: Sí. Sí.
0: Jo a més n'estic jo Aquarius.
3: Xerrant de begudes, Jaume, tu d'aquestes dues que no prefereixes?
1: Bueno, ara ho he dit, jo m'agrada més la Coca-Cola. La Coca-Cola és la trob més refrescant i amb més sabor.
0: Sí. Un altre missatge que m'ha escrit de Maria Enganxa, que ha dit, bon dia, enhorabona el programa. Jo prefereixo més poble que ciutat, per dues bones raons. Una és que és més tranquil, no escolta tant de trull com la ciutat. I segons...
1: cotxes.
0: Clar, sí. Cotxes molesten molt, sí. I les motos. I segons perquè hi ha molta gent i és estressant.
2: Sí, jo a vegades podria estar amb tu, però també és vera que també m'agrada el poble perquè estàs més a prop del supermercat o tal, si no t'anar a comprar res.
4: Sí, jo la ciutat té de tot, però el poble també té de tot. Eh?
0: També, sí.
4: Aquesta part local...
2: Bueno, jo dic que si he de triar poble o ciutat, entre Palma o Pollença, jo crec que diria Pollença.
0: Pollença.
1: Sí. Sí.
2: Més petit, tu coneixes tota la gent.
0: Sí, Palma per anar a comprar.
4: Ah, clar.
3: De shopping.
4: Molt bé, molt bé.
2: I tu, Clàudia, quina d'aquestes prefereixes?
0: Poble. Sí, poble.
2: I els altres?
3: Jo també és el poble.
4: A més, també les festes que tenim ara ahir mateix.
0: Sí.
4: Ahir mateix.
2: Sí.
4: És el 31 de maig.
0: Sí.
4: I més?
2: Anem a mirar l'últim missatge, perquè si els han llegit tots no acabarem mai. En Joanet de la Guerra diu...
4: De la Guerra.
2: Diu, jo preferisc menjar salat, perquè el dolç a mi no m'agrada. Alicia, tu d'aquestes dues, quina prefereixes?
3: Salat. Jo també prefereixo salat perquè, no sé, mai m'ha cridat l'atenció el dolç. Prefereixo salat.
0: De fet, ho has dit en un programa passat, que t'agradava cuinar salat.
3: Sí. Sí.
1: Jo també prefereixo el salat, però qualque dia un pot de dolç.
2: Jo també. I a més ara l'estiu un gelat, can butxaca.
1: Sí.
0: I espereu. Antes de fer seguir preguntes a nosaltres, en diré una més, que mos han escrit. En Miquel de la Mel ens dona la seva opinió i diu, jo prefereix truita amb ceba, perquè sense ceba no és una truita.
4: Epa.
0: Són ous amb patates.
4: Ui, això.
0: Tema delicat.
2: Jo que li dono tota la raó del món, la truita sense ceba no és truita. Algú que digui el contrari?
1: No, jo també estic amb tu, Joan.
4: Jo sense.
3: Això
2: sense.
3: No m'agrada.
4: Claro, sense.
3: Sí, jo també.
4: Clar que sí, Alicia.
3: Això no m'agrada, la truita amb ceba.
0: No?
2: No és el mateix.
0: Pues no és truita.
4: Home, està clar que no és el mateix. Jo tot que és més bona.
2: No, una truita fora ceba no és truita.
4: Tu saps el que és haver de preparar la truita, allà que estàs tenint la cebolleta a plorar i no els ulls, no.
3: Sí.
4: No, això és una de les coses.
1: Sí, però pues, quan tu menges és delícia.
0: Sí. I, Alicia, què prefereixes, sèries o pel·lícules?
3: Pues... jo...
2: Un segon. Crec que en vez de WhatsApp no estan cridant per xerrar en directe. Toni, no es pot connectar
4: amb aquesta gent? Sí, mos està entrant una cridada. Hola, bon dia. Bon dia.
3: Bon dia.
4: Me sentiu bé?
1: Sí, t'estic
4: sentint. Hola, bon dia.
2: Com, aquí estem xerrant?
4: Hola, jo som en Toni Garrigello.
1: Hola, Toni.
4: Hola, bon dia a tots. He tingut un programa superguai, eh?
2: Moltes gràcies.
4: Intenta escoltar-lo cada dilluns.
0: Ets un infiel.
4: Sí, entre gigant i gigant, perquè un gigant me volen menjar. Ah. M'inflen a pizzas perquè després me volen menjar. I entre gigant i gigant, intenta escoltar el vostre programa. I ja que m'agrada tant la pizza, no, una cosa important també, pizza amb pinya o sense pinya?
2: Molt bona pregunta.
4: Allà sí. Bueno, moltes gràcies. Ara ja venen a donar-me a menjar i tenen ganes d'una pizza. Jo?
2: Gràcies, Miguel.
4: Un saludo a ma mare, a ma mareta.
2: Adéu. Moltes gràcies. Jo això no m'esperava, però...
1: Ara ja sí. Les darreres preguntes que prefereixes, Joan. Un treball que t'agradi molt, però amb un salari baix, o un que doni molt de diners, però que no...
2: Que m'apassioni, que tingui ganes. Pues jo crec que un treball que m'agradi, perquè el que compta no crec que sigui el bé, sinó que passar una bona estona a la feina i disfrutar.
3: Sí, jo per lo mateix, perquè jo prefereixo fer el que m'agrada, que estar tot el dia avorrida i que me paguin bé.
0: I què prefereixes, Alicia? Que la teva mare t'arrenyi o ton pare?
3: Jo crec que la meva mare, perquè el meu pare, si m'arrenya, me deixa sense mòbil.
2: I ta mare no?
3: No, perquè no, ella no té un programa que per llevar el meu mòbil.
0: Jo en mi cas preferiré mon pare, que és més tranquil.
1: Jo també preferiré mon mare.
2: Vale. Jo normalment me solen renyar tots dos, més que un. Si jo ho faig malament, s'arriben a donar compte tots dos.
0: I ara farem un tall i posarem un poc més de música.

0: Bueno, pues ara ja que han tornat, què tal si he contestat la pregunta d'en Garriguello? Perquè no li han dit res.
1: És bo, claro. Es poden compte, no han contestat.
0: Bueno, vosaltres què preferiu?
2: Hombre, clar, quan vos enrotlleu amb aquestes coses tan interessants...
0: Sí. Però de mon fill. Bueno, vosaltres què preferiu, amb pinya o sense?
1: Sense.
3: Jo, la veritat és que no he provat amb pinya, així que no puc dir molt.
0: Però... Ja que tothom diu que els italians diuen que és un crimen amb pinya, jo crec que com que ells són el que en saben, jo els hi faria cas.
4: Bé, jo no m'agrada molt la pizza, perquè no m'agrada la salsa de tomàtica, però jo prefereixo la pizza sense pinya.
0: Jo també, perquè no sé, com és salat, en dolç...
2: Això és el mateix.
0: Perquè la pinya així com a dolçeta...
2: Els italians, per exemple, també diuen que quan fas els espaguetis no els has de rompre, els has de fer dins de tal qual. Sí. Ja. I així són més curtets.
5: Jo he provat...
2: I t'ho brutes de per tot.
5: Jo he provat pizza amb pinya i...
0: No pasta. Res de l'altre món.
5: Bueno, bé, la pasta més, que com a sucat a mar de la pinya. Fa com una mescla un poquillo rara.
0: I els espaguetis els preferiu amb guanciale o...
5: Guanciale?
0: Sí, això que tenen a Itàlia, que és com un tipus de bacon, però com a més bo.
5: Què
0: preferiu, bacon?
5: No, jo m'encanto bacon.
0: No, jo m'agrada bacon.
3: Jo també prefereixo un bacon. Una guanciale així.
5: I ara, carbonara o de matiga?
3: Bolognesa.
0: Bolognesa.
5: Carbonara.
2: Sí, bolognesa. Només havíem preparat un parell de temes, però veig que dona sí. Per molt que si carbonara, que si no sé què, que si...
0: Saps què de cosa, Soni, per xerrar sobre això de menjar?
2: Aquesta dualitat, de triar una cosa i l'altra, és així...
5: Sí,
2: clar, ara m'ha fet 6-7 perquè m'ho faig així amb les mans, eh? M'ha fet 6-7. Sí, germana, que dona per molt, encara haurem de fer un altre programa en coses d'aquestes, eh?
5: Sí.
0: Bueno, però ara ja estem arribant al final del curs. Nos queden que són 2-3 programes, o molt.
2: Sí, 2 programes, molt
0: d'on queden. Però l'any que ve no s'haurem a veure, o no?
2: Sí, començau vosaltres, ja fareu tercer d'ESO i ja començareu vosaltres amb l'hotel de ràdio.
0: I després per gener o febrer comencen un de segon, sí, que facin segon
2: sí,
0: any que ve.
2: Sí, tal qual hem fet enguany, sí, primer comença tercer i un de segon amb aquest suport vostre.
5: I els de quart ja no fan en ràdio, no?
0: Bueno, si fa uns anys hi havia un nen de quart a la taula de so amb en Toni.
2: Sí. Tenen ganes de venir a tot xatejar, tot aquest botonets i tots aquests llumets que anem per aquí. Per això encantat.
0: Però l'haurien d'aprendre, jo crec.
2: Claro, sí, això està clar. Això està clar, els hauran de venir aquí i jo els ensenyaré a manejar-ho. Bueno, quina dualitat hi havia? A veure què és el que triam.
0: Algú té una pregunta més?
4: Sí. Bé, Clàudia, tu què prefereixes? Arribar sempre una hora tard o arribar una hora abans?
5: Vale. Aquí hi ha un tema...
0: Jo... Toni està constipat.
2: Sí, ara m'ha entrat un pot de... Que respira.
5: Jo tot on vaig sempre arribo tard. 15 minuts, 10 minuts... Però sempre arribo tard.
0: Jo sempre s'ha d'arribar per propostos.
5: Això, prefereix que una hora tard.
4: Pues jo prefereix que una hora abans.
2: Molt bé.
4: No m'agrada arribar tard.
0: Me puc fer una pregunta interessant?
2: Sí, és interessant, sí, claro.
0: Què prefereu? Estar 5 anys a dins d'una presó o 10 anys en coma?
5: Depèn de la presó també, eh?
0: La presó de Mallorca, la que tenim aquí, la que hi ha a Palma.
5: Ah, clar.
2: Bueno.
3: Jo 5 anys a la presó, perquè te perds 10 anys de la teva vida sense fer res. 5, te'ls perds. Bueno, no te'ls perds, estàs allà a presó, no pots fer tot el que vols.
0: Jo te diria que 10 anys, perquè jo com a 5 anys dins un quartet no podria estar.
2: No te'n dones compte de res.
5: No, ja,
0: estàs com a
5: ràpid.
2: I bueno, ja hem dit les dualitats aquestes, les que tenim, però si segona cor o alguna altra.
4: Puc tirar una altra pregunta?
2: Vinga, va.
0: Tira.
4: Què preferiu, tenir pesadilles per les nits o veure fantasmes?
3: Uf.
5: Ui. Pesadilles, perquè jo fantasmes no.
0: Pesadilla amb aixec.
4: Jo prefereixo veure fantasmes. No m'agraden les pesadilles.
0: No, ja veure fantasmes de petit sí, però ara ja no sol veure fantasmes.
2: Ja sou grans. Ja sou grans. I no, d'aquestes dualitats és veritat que n'hi ha moltes, eh? N'hi ha moltes més. Sí. Però bueno, crec que ja mos queden pocs minutets. No sé què t'heu cercat qualcun altre, però ja...
5: Jo tinc una més.
0: Fes-la darrera.
3: Sí, que n'hi ha més.
5: O dos més, que també tinc una altra.
2: O dos més.
3: Si n'hi ha més, podem seguir.
2: Sí.
5: Bé, començo jo. Què preferiu? Que quan tinguis el teu funeral no assistigués ningú? O sigui, en plan, no vengués ningú?
4: Que no estigués ningú present.
5: Exacte. O quan vos caseu ningú tampoc estigués present.
0: Jo preferia el meu funeral, però com que no ho veig.
3: Sí,
4: jo també.
0: No ho veig, doncs ja està.
3: No ho tindràs a la consciència.
0: En canvi, el dia de la teva boda te'n recordaràs tota la teva vida.
3: Sí.
5: També, a les fotos.
0: Bueno, jo crec que podríem fer una més.
5: Sí, una ja està.
2: Sí, s'ho passi molt de temps, però més.
4: Tenir un poder de pausar el temps o poder retrocedir en el temps?
0: Jo tornar enrere no tens i com a rectificar els errors que he fet.
5: Exacte.
4: Sí, jo també.
0: Sí. Manca, les dues són...
3: Sí, sí. Si pogués tenir les dues, les tindria.
5: Exacte.
4: No seria malament.
0: Bueno, ara sí que és vera que Antoni ja no està dient que hauríem de començar a despedir-nos. Ha estat un programa molt divertit.
4: Sí.
5: Això m'ha agradat molt.
0: I moltes gràcies a Ràdio Boiança per estar amb nosaltres. I serà un dels últims programes nostres i moltes gràcies per escoltar-nos.
3: Bueno, sí, no, però l'any que ve seguirem.
2: Sí.
5: Mos tornareu a veure aquí.
0: I si
5: Antoni
0: no ens deixa, jo crec que quart podrem venir qualque dia.
2: Hombre,
4: sí.
2: Clar que sí.
0: Bueno, moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9,
0: Ràdio Pollença.

0: Definir que podran entrar a Mallorca i establirà també una taxa econòmica d'accés. Les companyies navilieres seran les encarregades de gestionar les autoritzacions de viatge i també de cobrar aquesta taxa al port. Els residents de l'arxipèlag i els treballadors temporals estaran completament exempts de fer el pagament. Tot i la urgència institucional, Galmés ha admès que és materialment impossible dir que la regulació entri en vigor aquest estiu.
1: Nosaltres mai, ni a dia d'avui, han tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport en aquesta proposta que avui les presentem. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, està en el seu dret. I vostè xerrava dels nostres socis de govern. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme d'una banda.
2: Mentrestant, la patronal Valeval estudia la presentació d'un recurs contra la llei que des d'avui limita l'accés de vehicles a Eivissa i que estableix un màxim de 14.000 de lloguer, que són 2.000 manco que l'any passat. Ho ha confirmat el seu president de l'informatiu Matí.
0: Cristóbal Herrera manté que els cotxes de lloguer no són l'origen dels problemes de cogestió de trànsit que presenta l'illa, ja que diu els embossos es registren durant tot l'any.
3: Cada empresa tendrá que analizar el impacto económico que el retraso está teniendo para las empresas y decidir si quieren presentar o no un recurso por responsabilidad patrimonial de la administración.
0: Avui també entra en vigor la limitació de Formentera.
2: Nou conflicte laboral. Els treballadors del transport sanitari de l'IBE Salut han convocat 4 jornades aturades a les Balears per als dies 16, 19, 24 i 26 de juny. Les protestes es faran de 10 a 12 al matí i de 5 a 7 d'hora baixa i afectaran tant el servei urgent com el no urgent. Els sindicats adverteixen que la vaga serà indefinida a partir de dia 29 si no hi ha un avenç seriós en les negociacions.
0: Denuncien que fa 8 anys que esperen l'adaptació de la normativa i critiquen que l'empresa GESAIP vol retallar-los el sou, eliminant el complement d'insularitat, a més de treure'ls d'obvés de sentències judicials anteriors. Els representants demanen responsabilitat a la conselleria per evitar que el conflicte afecti els pacients.
2: I el govern i la Guàrdia Civil sumen 22 embarcacions a la xarxa de control del xàrtel il·legal després de presentar avui la 8a edició d'aquesta iniciativa. Enguany s'han obert expedients a 35 embarcacions per un total de 92.000 euros.
0: D'aquestes 22 embarcacions, una dotzena estaran en l'entorn portuari i 10 inspeccionaran el litoral. Els 35 expedients oberts aquest any s'han d'afegir 70 més que estan en tràmit. El control d'arrendament nàutic il·legal a les Balears va començar l'any 2019, un temps en què les sancions per activitat irregular han augmentat prop d'un 900%. Toni Marcant, director general de Ports i Transport Marítim del govern, afirma que la majoria són per falta de documentació i també falsificacions en els casos més greus.
4: Del 2019 en el 2025 hem augmentat un 853% els expedients sancionadors per les activitats de xàrter irregular. Les activitats de xàrter irregular que se produeixen en les Illes Balears no només provoquen una competència deslleial, sinó que també posen en risc la seguretat marítima i també el medi ambient.
2: Són les 12:04 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9,
0: Ràdio Pollença.

0: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.

0: Passen 9 minuts de les 12 d'un migdia. Anem a fer un repàs a l'actualitat de les informacions d'aquesta jornada de dilluns, dia 1 de juny. L'Ajuntament ha recordat a través de les xarxes el calendari de recollida selectiva porta a porta per a les zones vermella i verda del municipi a la campanya Visc a Pollença. Recordeu que arriben canvis a partir de dia 15 de juny.
1: Per això comença el repartiment del kit que consta de cubells i bosses compostables al veïnat del nucli de Pollença, on ja es fa el porta a porta. Podreu recollir el kit des de demà dimarts 2 fins dijous dia 5 de juny de 10 a 8 del capvespre i dissabte i diumenge 7 de 9 a 2 a la taverna als Jardins de Joan Marc. Haureu de mostrar el DNI si sou el titular de l'immoble o el rebut de la taxa de fens. Sebastià Sansó, gerent d'Enser, qui explica aquests canvis.
2: Bon dia. A partir de dia 15 de juny hi ha un canvi significatiu a la recollida del nucli de Pollença, on se fa es porta a porta domiciliària. Aquest canvi és que passam a introduir la recollida de matèria orgànica. Per tant, tant a la zona vermella com a la verda, s'haurà de dipositar de 10 a 12 del vespre la matèria orgànica els dilluns, els dimecres, els dijous i el diumenge. I la fracció rebuig el dimarts. La resta de fraccions se recullen els mateixos dies que s'han recollit fins ara. Igualment, se pot consultar en el web quina és la zona que pertany a cada un dels carrers del centre.
0: S'obri el termini per presentar candidatures als càrrecs de la patrona 2026 després de la commemoració del 31 de maig, data que recorda la invasió de Pollença per part dels corsaris turcs l'any 1550. L'Ajuntament ja ha anunciat aquesta setmana l'inici del procés de presentació de candidatures per als diferents càrrecs del simulacre de moros i cristians de la patrona 2026.
1: El termini per presentar les instàncies s'obrirà aquest dijous i romandrà obert fins dia 19. Les candidatures les podreu fer registrant-vos tant a l'Ajuntament de Pollença com a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Port de Pollença. Les persones interessades hauran de portar la instància específica corresponent, una fotocòpia del DNI, un telèfon de contacte de cada membre de la candidatura i una fotografia. Pel que fa als requisits, el càrrec de Joan Mas requereix una candidatura individual. Els aspirants han d'haver nascut o estan empadronats a Pollença fins a l'any 1999 inclòs i és imprescindible que parlin català. Per als càrrecs de dragut, jotinent i banderat, s'haurà de presentar una candidatura conjunta formada per tres persones que també hauran de ser nascudes o empadronades a Pollença fins a l'any 1999 inclòs també. En el cas de l'Ajuntament Bea, les candidatures hauran d'estar integrades per quatre persones nascudes o empadronades també a Pollença i l'Ajuntament ha informat que les diferents candidatures es col·locaran al cartell oficial per ordre alfabètic segons el llinatge de la persona que opti el càrrec principal. A partir d'aquest dijous, tota la informació detallada i les instàncies específiques estaran disponibles a la web municipal i a les dues oficines d'atenció ciutadana del municipi. Amb l'obertura d'aquest procés comença oficialment i del compte enrere cap al 9-2 d'agost i una nova edició de les festes de la patrona.
0: I parlant de la patrona, avui es fa el sorteig dels personatges històrics de la patrona per aquest 2026. Ja sabeu que hi ha els personatges de la Mare de Déu dels Àngels, els Àngels Acompanyats, Joan Mas, el bisbe Cànaves, bisbe d'Esbà, Costa Llobera, Capellanet d'Honor, Sor Elisabet Cifra de Colònia, Mare Alberta, les dones de Can Sales, els representants de l'Ajuntament Vea, l'arquebisbe Rull, i de tots els infants que vulguin representar aquest càrrec han de ser present al sorteig que és avui, Bruno.
1: Així és, tots unins i nines interessats interessades vos haureu de presentar en un sorteig que és avui a les 8:30 en un carreró de Dalment.
0: I en aquests moments s'està fent una presentació dels ajuts extraordinaris per al sector industrials i vos ho destacant perquè des de la conselleria s'ha escollit Pollença, un establiment de Pollença, per fer aquest acte de presentació. Teixit Vicenç.
1: Així és, el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, i el director general d'Indústria i Polígons Industrials, Alfons Gómez, visiten l'empresa Teixit Vicenç, on presenten dues línies d'ajuts per donar suport a autònoms i pimes del sector industrial balear davant l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. Un dels ajuts està destinat a compensar el sobrecost del transport de mercaderies exportades des de les illes i l'altre té com a objectiu pal·liar l'encariment dels combustibles i de les matèries primeres.
0: Arriba l'estiu i la biblioteca demana ajuda per decorar-la.
1: Així és, per això han organitzat un taller infantil que es farà demà a les 5 i mitja a Can Llobera per infants de partir de 5 anys. Hi ha places limitades, però podeu reservar, fer inscripció prèvia al mail mediadora@ajpollenca.net.
0: Canviant de qüestió, Colònia aprova uns resultats de 15,5 milions d'euros durant l'Assemblea General Ordinària, que va celebrar divendres passat, una trobada en què es varen presentar i aprovar els resultats corresponents a l'exercici 2025, així com les principals actuacions desenvolupades durant l'any.
1: L'entitat va tancar l'exercici amb una evolució positiva de la seva activitat, registrant increments tant en dipòsits com en crèdits. El volum total de negoci es va situar en 1.438,6 milions d'euros, mentre que els resultats van assolir els 15,5 milions d'euros. Durant l'assemblea també es varen posar en relleu alguns dels projectes estratègics impulsats per l'entitat, entre els quals destaca el programa Hipoteca Jove, orientat a facilitar l'accés a l'habitatge a les noves generacions, així com l'avanç en el desenvolupament del futur de la futura seu de Can Morató. Un altre dels aspectes destacats va ser la tasca social desenvolupada a través de la Fundació Guien Cifra de Colònia durant el 2025, quan l'entitat hi va destinar 3 milions d'euros per donar suport a iniciatives de caràcter social, cultural, educatiu i mediambiental a les illes. Des de Colònia varen reiterar el seu compromís de continuar sent una entitat financera propera, solvent i vinculada al territori, mantenint la seva aposta per les persones i pel desenvolupament social i econòmic de les Balears.
0: I anem a la informació esportiva. Dissabte passat, el Pollença i Port va fer vibrar Ubercuix amb una victòria contundent contra el Consell 4-1 al marcador final. Després d'haver guanyat 0-1 l'anada, el primer equip va aconseguir capgirar l'eliminatori amb un gran joc i molta emoció.
1: L'ambient al camp va ser espectacular, batucades, dimonis, cornetes i centenars d'aficionats que no van aturar de donar suport a l'equip des del primer fins al darrer minut. Aquesta victòria deixa el Pollença i Port amb molt bones perspectives per a la següent fase del play-off. És Nadal Crespí qui ho explica.
3: Bé, varen guanyar 4-1, en un global de l'eliminatori és un 5-1, i varen començar guanyant 2-0, dos golazos de cap d'en Jaume Vallespí, i després ells molt varen fer 1-2-1. Varen anar a mitja part, i a la segona part varen fer 3-1, gol de l'Antolo Carmona, i 4-1, gol de penal d'en Sergi Perelló. I bé, la veritat és que el camp va estar increïble, és a dir, hi havia un ambient molt bo de cornetes, va tocar dimonis, la grada estava plena, i varen fer valeu fotògrafs a camp, la veritat. Ells des del principi van empènyer i la veritat és que van intentar anar per un partit, però nosaltres dic que nostres som molt forts. Duim més de 2 anys fora a perdre i la veritat és que va ser increïble. I això vol dir que aquest cap de setmana primer anirem a jugar pla i d'aquí 2 setmanes tornarem a jugar d'impollença, ja sigui la final, on si guanyem el play-off i pujam, és a dir, si guanyem l'eliminatori,

0: Bé, ja sabeu que avui, dia 1 de juny, han obert ja les piscines municipals.
1: Sí, és la del Port de Pollença, reobrir les portes després d'un mes de reformes de millora. Els horaris seran de dilluns a divendres de 7 de matí a 9 de vespre i dissabte de 8 a 1 i de 4 a 8. Òbviament, diumenges i festius romandrà tancada. I a Pollença serà de dilluns a divendres de 9 a 8, dissabtes i diumenges de 10 i mitja a 6 i mitja, però la de Pollença, juny i setembre, tindrà obert o diumenges també de 10 i mitja a 6 i mitja.
0: L'equip d'Òptimis del Real Club Nauti del Port de Pollença ha participat al Clínic Sub-13 Menorca d'Òptimis. Ho ha organitzat el Club Marítim de Mó i allà la regatista local Juli Andreu ha aconseguit la segona posició a la categoria Sub-11 femenina.
1: Des del club manifesten que aquest tipus de trobades són una excel·lent oportunitat per seguir aprenent, compartir experiències i créixer com esportistes juntament amb regatistes de tot Balears.
0: Mira, Bruno, feia estona que en parlàvem del SAC Sèries i ja és aquest cap de setmana que se celebrarà en un poliesportiu de Pollença.
1: Així és aquesta prova esportiva híbrida on trobareu 9 workouts, exercicis diferents, amb 800 metres de cursa entre estació i estació. També, si no voleu córrer i només voleu fer els exercicis, podeu elegir la modalitat No Run. Si no voleu córrer, per més informació i inscripcions, les podeu trobar a sacseries.com. Us podeu apuntar individual, en parelles, o en categoria pro o amateur.

0: I bé, l'estiu ja és aquí, ja hem encetat un mes de juny i ja sabeu que comencen també moltes prescripcions a diferents activitats esportives de les instal·lacions municipals.
1: Així és, en tenim diferents escoles d'estats, o per d'unir setembre, la natació d'estiu i també diverses activitats esportives. Per exemple, per les estades per empadronats, vos podreu apuntar dilluns a les

Idò, fins aquí l'actualitat informativa. 12 i 21 minuts. Tenim informacions de dues esqueles, una de la qual la Bola acaba d'aquí mitja hora. Encarnación Romero Rengel. Encarnación Romero Rengel ha mort a l'edat de 83 anys. La Bola era en aquest cas, però sí que la recordam perquè el funeral és avui, dilluns, dia 1 de juny a les 6 i mitja, a la parròquia de la Mare de Déu del Carme, al port de Pollença. I ens ha arribat ara també un altre esquel, ha mort Domingo López Cornejo, l'edat de 88 anys, Domingo López Cornejo, la Bola és demà dimarts de 10 i mitja a 12 al cementeri de Pollença. I arribem a les 12 i 22, fins aquí el repàs de l'actualitat informativa i acabarem ara aquesta fil per randa d'avui dilluns amb una entrevista a Miquel Madrigal. Ja sabeu que aquest dimecres ens oferirà una conferència que du per títol el simbolisme solsticial del Corpus i Sant Joan, el singular cas de Pollença. Això serà dimecres a les 8 i mitja a la Fundació Roger Villalonga, una oportunitat per aprofundir en la nostra cultura, els nostres rituals i les tradicions que formen part de la identitat d'aquí de Pollença.

A Ràdio Pollença són moltes les persones que treballem perquè tu, sense sortir de casa, puguis estar informat de tota l'actualitat del municipi. Entre tots, feim el poble que volem. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: Aquest dimecres, passat demà, la Fundació Roger Villalonga vos convida a una conferència que du per títol El simbolisme solsticial del Corpus i Sant Joan, el singular cas de Pollença. Una xerrada que anirà a càrrec de Miquel Vives Madrigal, cita prevista a les 8:30, i convida, com dèiem, a descobrir un significat profund d'una de les celebracions més arrelades en el nostre calendari festiu i en el mallorquí, de fet, per entendre com és aquest ritual, els seus símbols i les tradicions que han contribuït a configurar una part de la identitat cultural de Pollença al llarg del temps. Mireu, per xerrar, per avançar un poquet aquesta conferència i per conèixer-ne algunes claus, tenim en el seu ponent, en Miquel Vives, aquí saludam. Miquel, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Benvingut. Miquel, ets, has estat mestre, has estat director d'escola, ets doctor en Ciències de l'Educació, però de, has publicat molt de llibres, però de les àguiles, d'això de Sant Joan Polors del Corpus, no havies publicat res, no?
1: No, no, en absolut, és la primera vegada que he escrit sobre aquest tema.
0: Eh? Ah, bé, ben, ja m'ho has de contar, de on ha sortit aquest cuquet d'aprofundir en aquesta qüestió.
1: Bueno, sempre he tingut interès per aquesta festa i m'he demanat també com la feien altres bandes i n'he vist una sèrie. Per exemple, he vist l'Au com balla a Barcelona, he vist les estores d'arena volcànica a l'Aura Otava de Tenerife, he estat a Pontevedra, en el poble de Ponte Areas, que fan també una festassa, i tot el poble queda entapissat de flors des d'una setmana abans del Corpus, i on la gent hi fa feina tota la setmana o tots els vespres se reuneixen per fer aquestes estores de flors.
0: Totes aquestes celebracions que mos comentes també se fan en el Corpus, en aquesta època de l'any, però són molt similars. És a dir, què has vist en aquestes que mos comentes?
1: Jo el que he notat és que el cas més, el singular cas de Pollença és el subtítol de la conferència. Per tant, crec que té característiques que no se té a les altres bandes. Sí que hi ha elements, evidentment, comuns, però n'hi ha d'altres que no són tant. La majoria estan centrades en les estores de fulles esflorades.
0: Estic clar, jo no li veig la relació amb les estores de fulles.
1: Sí, per allà on ha de passar el Santíssim Sacrament a la processó, ja es diuen l'hòstia consagrada i efectes de veneració, pues les carreres de les viles i les carreres de les ciutats estan entapisades de flors. Mm-hmm. Això és el que vull dir.
0: Són estores... Un petit element que coincideix.
1: Exactament.
0: I l'au que dansa a Barcelona, com és?
1: L'au que
0: és... No sé com has dit, l'au que balla, com has dit?
1: L'au que balla, exactament. És una figura, mentre es passa la processó de Destín Llotja, on hi ha una espècie, anava a dir de grifó, però no, de grifó, i una espècie de pilota que se mantén damunt l'aigua. Damunt l'aigua, això és típic de Barcelona. No és la principal, però, en fi... té aquesta característica i a mi em va agradar veure-la.
0: I d'aquí un parell d'exemples que demostren que hi ha elements comuns, però que la de Pollença és una tradició molt singular, com deies, i te van treure cuquet de fer un poquet de recerca, d'escriure també un article, Miquel.
1: Bueno, sí, de fet havia pensat fer un article de lo que havia vist, però després vaig cercar informació i em vaig trobar. I a més he consultat algunes persones que saben del tema i bueno, he confegit una conferència que va més enllà, per exemple, de les figures principals del Corpus.
0: De fet, si has dit el títol de la conferència, una part diu el singular que és de Pollença, però una altra part diu el simbolisme solsticial. A què te refereixes exactament?
1: Bueno, me refereix que estem en un temps que aquestes festes cauen dins el solstici d'estiu. I això marca marca pues, la collita, la sega, el treball pagès, i d'aquí ve el terme solsticial. És a dir, és una festa que procedeix del solstici, de les festes del solstici d'estiu i d'hivern que ja se feien en l'antiguitat.
0: Mm-hmm. Bé, ho han comparat amb altres de fora de les illes, dins Mallorca, un cas també és ben singular. El nostre context també té molt d'elements únics, no?
1: Bueno, en Mallorca sí que hi ha una sèrie de referències de qüestions que són iguales, eh? Però a Mallorca, per exemple, només surt Sant Joan Palós, a Pollença i a Felanitx, i darrerament també s'ha recuperat a Sant Llorenç des Cardassà, que no li diuen Sant Joan Palós, sinó que li diuen Sant Joan Pelut. Eh? Però pel cas és el mateix.
0: Molt bé, i de vinga, mos ofereixes aquest dimecres una posada en comú de totes aquestes investigacions que has anat fent perquè la gent conegui un poc més aquesta tradició nostra, que jo no sé tu què trobes, però el fet de que any rere any passem, gaudim d'aquesta tradició, la conservem i la mantenim, però no en tenim ni idea quasi de bon bé, no saben quasi ni què explicar als nostres fills i filles quan mos demanen, però això què és? No ho sé, tu què trobes d'aquest fet? Ho passam, però no ho entenem, ni sabem d'on ve. O
1: bueno, pot ser si veniu a la conferència, podeu entendre una miqueta més, encara que hi ha molt, molt per dir. Bé, jo començo la conferència explicant el que és el Corpus Christi des del punt de vista litúrgic i religiós. I de religiós hi faig una miqueta d'història sobre els seus orígens en el segle XIII. La primera vegada que es fa és a Lieja, avui Bèlgica, la part valona. I llavors, a poc a poc, a partir del segle XIII, XIV i XV, se va configurant fins que arriba un moment que és l'època barroca, que és la més extensa, la més extraordinària, per dir-ho d'alguna manera. No? Clar, aquesta festa agafa elements d'una banda estrictament religiosos i per una altra d'elements que no són precisament religiosos, sinó que no simplement populars, de festes populars antigues, i se fa una mescladissa, i això se mantén totalment durant anys i panys.
0: Mm-hmm. També mos parlàs de la història, de documents, de les referències històriques que hi ha sobre la nostra festa, la nostra tradició. No sé si has trobat molta documentació, si te n'han passat o no, o
1: sí,
0: és bueno, fàcil trobar-ne.
1: Sí, no n'hi ha excessivament, però sí que està constatat que a Pollença, com a mínim des del segle XIV, es fa la processó del Corpus. Es fa la processó del Corpus. I ja se parla de les figures joàniques. Les figures joàniques són les figures que representen a Sant Joan Palós, és a dir, a Sant Joan Bautista, i l'altra que representa a Sant Joan Evangelista o de Sant Joan de Patmos. Això ja és una miqueta més complicat.
0: És fàcil perdre's, perquè la simbologia, la història religiosa cristiana té una complexitat que avui en dia també ja, i sobretot a la gent més jove li costa un poc entendre i seguir, però tu faràs la xerrada adreçada a un públic en
1: sí,
0: general.
1: Sí, en general, efectivament. Sí,
0: xerrar de les figures joàniques.
1: Sí, bueno, les figures joàniques, evidentment parlaré de Sant Joan Palós, des de la indumentària, la compararé amb les altres, amb la de Felanitx i la de Sant Joan, la de Ciutadella, la de la Somo d'Esbè, i la de Sant Llorenç d'Escardassà. entre altres coses, eh? I afegiré pues, una descripció de com és el ball, quines són les seves característiques, eh? I també de la música, eh? De la música que és d'origen per fonts orals, eh? Per fonts orals, que és aquesta que heu posat a vosaltres en el principi, però que, per exemple, Miquel Botetotxo la va posar lletra per el que dèiem una comèdia, però era el poema teatral que va fer, que se deia Vos reinau damunt l'altura. I jo també intentaré explicar-ho una miqueta.
0: Molt bé. També vols ser regidor d'això. De què més tens pensat xerrar la conferència?
1: Bueno, pues dels elements que surten, per exemple, que comencen a l'església, evidentment en l'ofici, amb el ball de les taules que se fan a l'església, el ball que se fan compenetrats tant Sant Joan Palau com les Àguiles a tota la processó, i bueno, un poc les característiques d'aquestes danses i de lo que se va. I ho acompanyaré amb algunes diapositives, eh? Tenim bastantes i ja veurem quantes en puc posar, perquè tenim poc que després s'allargui una miqueta massa. Després parlaré un poc de la lledània, del que significa i de lo que va significar i afegiré sobretot altres elements, com puguin ser els que van a la processó, per exemple, nins de primera comunió, angelets que hi havia però que ja no hi són, i altres elements que tampoc ja no hi són, i
0: des de fa molt, que fa molt que no hi són.
1: I la custòdia. Els angelets, bueno, no ho sé, jo vaig ser quan era petit i per tant devia ser nint de parvulari o poc més, i jo crec que des dels anys 60 ja no hi són. No hi són.
0: Ja faràs un poquet també d'història més recent, d'aquests elements.
1: Bueno, explicaré també un element molt important i que és una joia preciosa, que és la custòdia. La custòdia, que és el receptacle aquí on s'hi posa l'hòstia consagrada, i que val la pena que coneguem, que perquè és una peça molt valorada a dins Mallorca.
0: Vols dir com a element patrimonial en si?
1: Com a peça d'art.
0: Exacte.
1: Com a peça d'art, independentment del seu valor religiós, evidentment.
0: Clar, dins Mallorca, dius, eh?
1: Dins Mallorca, sí.
0: Perquè, bé, és que te'l demanaré i m'ha dit, vine a la conferència, t'anava a dir, perquè és especial.
1: Bueno, perquè és especial. Bueno, hauríem de fer la...
0: Vine a la conferència.
1: Pels elements que té, eh? Pels elements que té, és una... És una figura de sol que van sortint els altres elements que té la custòdia, i que, per exemple, a baix de tot, pues, hi ha l'anyell de Déu, l'anyell de Déu, que és el que du a Sant Joan Palau també, o figura que du Sant Joan Palau, o senyala. I, bueno, no sé què més dir-vos. Faré una referència també a l'origen antic. De fet, la procedència són les festes del sol que hi havia ja a Grècia i a Roma. I a Roma, la més important, des del meu punt de vista, és la que se feia pel déu Janus. El déu Janus, que era el déu que el que honoraven precisament en les festes del solstici. Per tant, després això se va traslladar durant l'edat mitjana, i l'edat mitjana, pues, l'Església Catòlica va fer, o cristiana, va fer una adaptació d'aquests elements d'aquesta festa, que continuen encara avui en la festa del Corpus, crec.
0: Miquel, jo crec que bé, han de venir, si volem entendre més bé aquesta festa, hi haurà un abans i un després, entendrem molt més, o ens fixarem en més detalls, i més enllà de veure lo precioses que són les àguiles també i el ball d'en Joan Palós, evidentment, però crec que si venim en aquesta xerrada que ens has preparat, entendrem moltes més coses i també podran contestar, si ens fan preguntes o més petits de la casa, podran contestar moltes més coses.
1: Clar, clar, clar. Esclar, també vull dir que parlaré després un poc sobre pues, els, no ja de les figures de Sant Joan Palós i de les àguiles, sinó de quina era la identitat real d'aquests sants, d'aquests sants, Sant Joan Evangelista i Sant Joan Baptista, i del significat de les àguiles en la història, en la història. I bé, i després deixar una miqueta de reflexió per fer una miqueta de cloenda relativa en el món d'avui, diguem.
0: Això és aquest dimecres, passat demà, a la Fundació Roger Villalonga, a partir de les 8:30, amb en Miquel Vives, el simbolisme solsticial del Corpus i Sant Joan, el singular cas de Pollença. Jo li feia moltes preguntes abans d'entrar en directe i m'ho deia, ah, idò, vine, us sobràs, vine, us sobràs, idò, hem d'anar per poder contestar, idò, per poder resoldre dubtes. No sé, Miquel, si vols fer una convidada general a tothom.
1: No, que tothom que estigui interessat, que vengui, i crec que els pot agradar. Crec que pot agradar a tothom.
0: Has disfrutat de fer la investigació?
1: Sí, sí, sí. I he fet més feina de la que pensava en un principi.
0: Això vol dir que ha sortit més també de lo que esperaves?
1: Sí, sí, sí, efectivament, era el que esperava, i la veritat és que me deman si hauria de discursar una miqueta encara més.
0: La xerrada, vol dir?
1: Sí, la xerrada, sí. Perquè tenim poc, si posam les diapositives, però també se mengi temps. Però, bueno, sobre la marxa farem.
0: Sí, exacte. I jo crec
1: ho intentarem al manco.
0: Quan és interessant, passa molt aviat, ho tens. Bé, idò, que vagi molt bé, Miquel. Moltes gràcies avui per haver fet aquest petit avanç.
1: Molt bé, per res, espero que pugui agradar a tothom.
0: Fins aviat, segur que sí.
1: Moltes gràcies. Adéu.

A Ràdio Pollença són moltes les persones que treballem perquè tu, sense sortir de casa, puguis estar informat de tota l'actualitat del municipi. Entre tots, feim el poble que volem. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: Els populars confien fer-ho abans que acabi enguany durant el pròxim període de sessions.
1: Més per Mallorca dona la benvinguda a la passa feta avui pel president Galmés, però com el PSIP creu que ha fet tard. Són Lluís Apesteguía i Iago Negueruela.
2: Som ara mateix, ja en el juny del 2026, els quatre estius de Namarga Proens no ha volgut limitar l'entrada de cotxes a l'illa de Mallorca, no li ha donat la gana.
3: Un incompliment més del Partit Popular, que diu una cosa, abans d'aquest estiu fa la contrària, no serà en aquest estiu, que després hi ha que fer un reglament i per tant no arribarem en aquest estiu. I si Galmés vol seguir governant, tampoc arribarem al proper estiu. Per tant, és un perill per a aquestes illes, aquest Partit Popular, que diu una cosa i fa la contrària.
0: Més qüestions. Palma creix cada any amb 6.000 nous habitants. Per fer front a aquest augment poblacional, el Pla d'Infraestructures Educatives del Govern preveu 17 ampliacions de centres i 59 reformes educatives a la ciutat.
1: El pròxim curs escolar obriran les portes les escoletes de Son Givert i Son d'Ameto. A més, avui al Batle de Palma, Jaime Martínez ha inaugurat el nou CEIP Tramuntana, que va obrir les portes a principi de curs. A l'escola hi ha 450 alumnes i té una capacitat de 675 places.
4: I a més ja tenim projectes en marxa com són la futura escola de Pere Grau en els antics cinemes Metropolitan, que també ja se posarà en marxa el projecte d'aquí poc, o on l'Ajuntament ja té en marxa, ha cedit una sèrie de solars, té en marxa set sessions d'altres, com podrien ser Son Cladera o Son Ferragut.
0: Canvien de qüestió, la Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docenta per l'esquena a València. Els fets varen passar a València devora la Conselleria d'Educació durant una manifestació de la vaga indefinida del professorat de la Comunitat Valenciana.
1: Segons ha informat avui mateix la delegació del govern d'aquella comunitat, la mestra ja ha presentat una denúncia. L'agressió va quedar gravada en diversos vídeos que corren per les xarxes socials. A les imatges es veu clarament com la dona camina per la calçada. En aquell moment, un agent antiavalots cor cap a ella i l'empeny de mala manera amb la porra, fent que caigui en terra. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ja va reaccionar ahir a la xarxa X, titllant les imatges d'inacceptables i va assegurar que s'investigaria el cas fins al final per depurar responsabilitats.
0: Enmig del judici de la Kitchen, el jutge Santiago Pedraz ha imputat a la cúpula de la UDEF amb el PP per presumptes investigacions il·legals contra Podem entre 2015 i 2016.
1: El magistrat ha citat a declarar el comissari José Manuel Catalán i una funcionària el proper 25 de juny. Ho ha fet després d'acceptar un recurs de Pablo Iglesias. L'exlíder del partit els acusa de manipular una declaració a Nova York per desprestigiar la formació a la premsa. En aquesta causa també estan investigats l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez i l'exdirector operatiu de la policia Eugenio Pino, que avui ha declarat en el judici del cas Kitchen.
0: Amb aquesta punt arribarem a la 1:04. Amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

Thank you.

que el nombre de places és molt, el fan molt reduït, i quan parlem això una mica de per què no s'ampli una mica, perquè som un dels municipis amb el nombre de places d'escola bressol més baix per nadó dels municipis de la vora, quan els traiem això, ens diuen que clar, que crear noves places

reste un content. Que tot va bé, diu que està content. Que tot va bé.

Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem fer ja fa molts anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que mos ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla en Plenament.

einen der Boote zu drücken.

segueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre desmunten l'orquestra. Que fora s'ensorri el món, que caiguin mil tempestes, desfarem amb els peus a poc, desonades.

Tota la vida volent anar a Jamaica, té que la pena passant. Tota la vida volent anar a Jamaica, té que la pena passant. Tota la vida volent anar a Jamaica, té que la pena passant.

Chicken Bunny.

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nous.